0: Els membres de Limousichon ens oferien aquesta sonata per violí piano número 3, opus 108, de Johannes Brahms.
1: Nocturn. Música centreeuropea de la meitat del segle XVIII per continuar la nostra programació. Del compositor austríac Josef Balthasar Hochreiter sentirem la missa Jubilus Sacer, una obra composta l'any 1731. Ens acompanyen Alois Milbacher, veu blanca, Markus Forster, contratenor, Markus Miesenberger, tenor i Gerhard Kenda, baix, amb els petits cantors de Sant Florian i l'Ars Antiqua Àustria, dirigeix Gunnar Letzworth.

S'acaba aquí la missa Jubilus Sacer, composta per l'austríac Josef Balthasar Hochreiter l'any 1731. Hem sentit Alois Milbacher, veu blanca, Markus Forster, contratenor, Markus Meisenberger, tenor, i Gerhard Kende, baix, amb els petits cantors de Sant Florian i el conjunt Ars Antiqua Àustria, sota la direcció de Gunnar Letzbor. És un enregistrament de l'any 2011.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir el triple concert per violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven. Els intèrprets seran el violinista Yitzhak Bellman, el violoncel·lista Yo-Yo Ma i el pianista Daniel Barenboim, que també dirigeix l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

0: Acabem de sentir el triple concert per violí, violoncel, piano i orquestra en do major opus 56 de Ludwig van Beethoven. Els intèrprets eren el violinista Yitzhak Perlman, el violoncel·lista Yo-Yo Ma i el pianista Daniel Barenboim, que també dirigia l'Orquestra Filarmònica de Berlín.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

D'Antonio Vivaldi podrem sentir ara el salm Nisi Dominus per a contralt, corda i continu, Riom 608, en la versió de Philip Yarusky, contratenor, i l'ensemble Mateus, sota la direcció de Jean-Christophe Spinozzi.

0: Fins aquí el Salm Nisi Dominus per a contralt, corda i continu, Riom 608, que Antonio Vivaldi va compondre l'any 1703. En sentíem la versió de Filip Jaruski, contratenor, al costat de l'ensemble Mateus i sota la direcció de Jean-Christophe Spinozzi.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem amb la sonata per violí i piano, número 2, opus 94B, de Sergei Prokofiev, tal com l'interpreten el violinista Vadim Repin i el pianista Boris Berezovsky.

0: Hem sentit la sonata per violí i piano número 2, opus 94B, de Sergei Prokofiev, en la versió del violinista Vadim Repin i el pianista Boris Berezovsky.
1: Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a violí i orquestra número 4 en re major, Kuchel 218 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió d'Arthur Grumeau, violí, i l'Orquestra Simfònica del Sud-est d'Alemanya sota la direcció d'Ernest Bohr. És un enregistrament de l'any 1959.

Acabem de sentir el concert per a violí i orquestra número 4 en re major, Kehl 218, que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1775. En sentíem un enregistrament del 1959 a càrrec d'Arthur Grumeau, violí, i l'Orquestra Simfònica del Sud-est d'Alemanya sota la direcció d'Ernest Baur.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem la nostra selecció amb el septet número 2 en do major, militar, opus 114, de Johann Nepomuk Hummel. Música de cambra que ens interpreta l'ensemble Capricorn.

0: L'ensemble Capricorn era l'intèrpret d'aquest septet número 2 en do major militar opus 114 de Johann Nepomuk Hummel.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Ens situem ara en ple barroc alemany per sentir música de Johann Rosenmüller, en concret el Miserere per a veus i conjunt instrumental que ens ofereix la Capella Ducale i el conjunt música fiata de Colònia. Dirigeix Roland Wilson.

0: Johann Rosenmüller és l'autor d'aquest Miserere que acabem de sentir interpretat per la Capella Ducale i el conjunt Musica Fiata de Colònia. Dirigia Roland Wilson.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La nostra selecció continua amb música de cambra, concretament amb la companyia del Quartet Artemis, que ens interpreta el quartet de corda número 14, La mort i la donzella, Deutsch 810, de Franz Schubert.

0: El quartet Artemis ha interpretat el quartet La mort i la donzella, número 14, d'Oig 810, de Franz Schubert.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Ens situem ara en el primer barroc alemany per sentir un cicle de cantates de Dietrich Buxtehude titulat Membra Jesu Nostri, un cicle compost l'any 1680 i que consta de 7 cantates dedicades a Gustav Düben, mestre de capella del rei de Suècia. Les cantates que sentirem són les següents: Ad pedes, ad genua, ad manus, ad latus, ad pectus, ad cor i ad faciem. Ens acompanyaran Siri Caroline Thornhill i Dorothee Wolgemuth, sopranos, Patrick van den Gotem, contratenor, Jörg Dürrmüller, tenor i Klaus Mertens, baix, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam sota la direcció de Ton Koopman, un enregistrament de l'any 2011 per aquest cicle de cantates Membra Jesu Nostri de Dietrich Buxtehude.

S'acaba aquí el cicle de cantates Membre Jesu Nostri de Dietrich Buxtehude, una obra de l'any 1680 que hem sentit en la interpretació de Siri Caroline Thornhill i Dorothee Wolgemuth, sopranos, Patrick van de Gotem, contratenor, Jörg Duermüller, tenor, i Klaus Mertens, baix, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam sota la direcció de Ton Koopman.

Ara us convidem a sentir el concert per dos teclats, número 1, en do major, d'Antoni Soler, en la versió de Bruno Bofis, orgue, i Elisabeth Herr de Si, clavecí.

0: Bruno Bofis, orga, i Elisabeth Herr de Si, clave, ens han interpretat el concert per dos teclats número 1 en do major d'Antoni Soler.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra programació ara sentint un vals molt popular, el Vell Danubi Blau, opus 278 de Johann Strauss, fill. El sentim en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Georg Pretre, un enregistrament fet en directe a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener del 2010.

0: Un enregistrament en directe d'un dels concerts de cap d'any a Viena, a la Sala Daurada del Musikverein de Viena, l'1 de gener de l'any 2010. Sentíem el vals, el Vell Danubi Blau, opus 278 de Johann Strauss, fill, i ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Pretter.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb les tres danses concertants de Xavier Montsalvatge, que ens interpreta l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, dirigida per Carles Coll.

0: Eren les tres danses concertants de Xavier Montsalvatge que ens oferia l'Orquestra de Cambra de l'Empordà dirigida per Carles Coll.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir un duet de l'acte primer de la comèdia lírica Arabella, opus 79 de Richard Strauss. És el duet titulat Ich danke Fräulein, Gràcies, senyoreta. Arabella, una comèdia lírica que es desenvolupa en un ambient de decadència, es va estrenar a l'Òpera Estatal de Dresden l'1 de juliol del 1933 sota la direcció de Clemens Krauss. És la sisena i última col·laboració entre Richard Strauss i el llibretista Hugo von Hofmannsthal. Sentim-ne doncs aquest duet interpretat per Lisa de la Casa, que fa d'Arabella, i Anneliese Rothenberger, que fa de Zenka.

0: Les sopranos Lisa de la Casa i Anneliese Rothenberger en els papers d'Arabella i Zenka, al costat de l'Orquestra de l'Òpera Estatal de Viena i sota la direcció de Josef Kailbert, ens oferien el duet Ich danke Fräulein, Gràcies, senyoreta, de l'acte primer de la comèdia lírica Arabella, opus 79 de Richard Strauss, un enregistrament de l'any 1964.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la sonata per trompa i piano en fa major, opus 17 de Ludwig van Beethoven, interpretada per Lowell Greer, trompa, i el pianista Steven Lubin.

0: Acabem de sentir la sonata per trompa i piano en fa major, opus 17, de Ludwig van Beethoven, interpretada per Lowell Greer, trompa, i el pianista Steven Lubin.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniel Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivals.org.

0: festivaldeturruella.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir la romança per a violí i orquestra L'Ascensió de l'Alosa de Rafa Owen Williams. Ens acompanyen Tasmin Little, violí, i l'Orquestra Simfònica de la BBC sota la direcció d'Andrew Davis.

0: Música de Raffo and Williams. Era la romança per a violí i orquestra L'Ascensió de l'Alosa. Sentíem Tasman Little, violí, i l'orquestra sinfònica de la BBC sota la direcció d'Andrew Davis.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir unes variacions sobre una cançó popular russa per quartet de corda, unes variacions escrites

per diversos compositors, com són Nikolai Artibushev, Alexander Scriabin, Alexander Glazunov, Nikolai Rimsky-Korsakov, Anatoly Liadov i Felix Blumenfeld, entre d'altres, en la versió del Quartet Kuss.

0: Hem sentit unes variacions sobre una cançó popular russa per quartet de corda escrites per diversos compositors, com són Alexander Glazunov, Nikolai Rimsky-Korsakov, Anatoly Liadov i Felix Blumenfeld, entre d'altres. Els intèrprets d'aquestes variacions eren els membres del quartet Kuss.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir un dels madrigals del llibre quart de Carlo Gesualdo, Príncep de Venosa. És el madrigal Cor mio de non piangete, publicat a Ferrara l'any 1596. Ens acompanya el conjunt Delizie Musiche, que dirigeix Marco Longini.

0: És el madrigal Cor mio de non piangete del llibre quart de Carlo Gesualdo, publicat a Ferrara l'any 1596. Sentíem el conjunt d'Elizia Musiche que dirigeix Marco Longini.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb el concert per clarinet, viola i orquestra opus 88 de Max Bruch. Els intèrprets seran Jean-Luc Votano, clarinet, Arnaud Tourette, viola, i l'orquestra filarmònica de Lieja, Valònia, Brussel·les, dirigida per Pascal Roffet.

0: Acabem de sentir el concert per clarinet, viola i orquestra opus 88 de Max Bruch en la versió de Jean-Luc Vodano, clarinet, Arnaud Toretz, viola i l'Orquestra Filarmònica de Lieja, Valònia, Brussel·les, dirigida per Pascal Roffé.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
1: Aquesta setmana l'hem dedicada a Fanny Mendelssohn, aquesta compositora, creadora, aquesta pianista de la primera meitat del segle XIX, que va tenir un altre germà músic també, Félix Mendelssohn, que ha passat a la història amb molta més facilitat que no pas ella, tot i que tenien una formació i un talent molt semblant. Però, evidentment, Fanny, en aquella societat patriarcal, era pràcticament impossible que pogués desenvolupar una carrera musical i una professió, convertir la música en la seva professió. Us ho expliquem en aquest cinquè i últim capítol del compositor de la setmana, en el qual escoltarem les obres de maduresa. Maduresa, es pot parlar de maduresa una noia de 41 anys que es mor sobtadament mentre està assajant a l'escenari tocant el piano? Això és el que va passar amb Fanny Mendelssohn aquell 14 de maig de 1847, la data fatídica en la qual va morir. Avui sentirem el trio en re major, opus 11, una obra mestra, ja ho veureu. Sentirem també una selecció de cançons per a soprano i piano i finalment una selecció dels Gartenlieder, és a dir, de diversos cors a capella. Tot això ho va compondre Fanny en els últims mesos de la seva vida.

Estem sentint ja un tastet d'aquest trio en re major opus 11, una obra que dura, que voreja mitja hora de durada. La sentirem sencera perquè de debò que val molt la pena. Ja veureu quina obra més brillant, més aconseguida, més talentosa, i és probablement l'última obra que va compondre Fanny. I és que hem de recordar que la societat d'aquella època, que tenia una claríssima tendència paternalista i masclista, va influenciar en gran mesura en la família dels Mendelssohn. El jove Fèlix, per exemple, se l'animava, se l'educava, se li donava suport en la seva vocació musical, però la germana gran, Fanny, que recordem-ho que era 3 anys i 3 mesos més gran que ell, no va passar el mateix. L'historiador musical Richard Taruskin suggereix que la vida de Fanny Mendelssohn és una prova convincent de la impossibilitat de les dones per competir amb els homes en el terreny de la creació i ha estat el resultat dels prejudicis socials i dels costums patriarcals que en el segle XIX concedia només als homes el dret a prendre decisions en les llars burgeses. I és que, efectivament, Fanny Mendelssohn, a més encara ho va tenir pitjor per pertànyer a la classe alta, no pas a la classe mitjana, com Clara Schumann, per exemple. Fixeu-vos què va dir un amic de la família, Henry Chorley. Va dir, si Madame Hensel, es referia a Fanny Mendelssohn, era el seu cognom de casada, Hensel, hagués estat la filla d'un home pobre, hauria hagut de donar-se a conèixer el món al costat de Madame Schumann i de Madame Pleyel com una pianista de la més alta categoria. Això ens fa pensar que la seva classe social la limitava, limitava la seva carrera, no només el seu sexe. Aquestes actituds van ser compartides pel pare de Fanny, que era més tolerant que no pas solidari amb les seves activitats com a compositora i creadora. Fixeu-vos què li va dir, això ja us ho vam explicar en el primer capítol, però recordem-ho i insistim-hi, perquè no torni a passar mai més, si pot ser. 1820, Fanny tenia 15 anys i li va escriure el següent, son pare. La música pot ser es converteixi en la professió del teu germà Fèlix, mentre que per a tu pot ser i ha de ser només un ornament. Paraules del pare de Fanny Mendelssohn, déu-n'hi-do. I el seu germà Fèlix li donava suport àmpliament en privat com a compositora i com a intèrpret, però sempre es va mostrar molt prudent, probablement per no contrariar el seu pare i a la seva família, que la seva germana Fanny publiqués les seves obres amb el seu propi nom. I és per això que algunes cançons es van publicar com si l'autor hagués estat Fèlix Mendelssohn, com aquesta.

Aquesta cançó es titula Italian i la va compondre Fanny Mendelssohn en plena joventut i, atenció, va ser publicada dins de l'Opus 8 de Félix Mendelssohn, és a dir, la van fer passar com si fos de Félix i no pas de Fanny per poder-la publicar, perquè no estava gens ben vist en aquella època que les noies de classe alta, d'una societat benestant, guanyessin diners o fessin actuacions, actuessin en públic i per guanyar diners amb les arts o la música. Per tant, Fanny Mendelssohn va haver de lluitar no només contra un prejudici de gènere, sinó també de classe social. I encara més terrible, la biografia de la família Mendelssohn, que va recopilar, a partir de tots els documents familiars, el fill de Fanny Mendelssohn, que es deia Sebastian Hensel, i que va viure fins l'any 1896, ha estat estudiada per la musicòloga Marianne Wilson Kimber i sosté que va ser escrita aquesta biografia amb la intenció de representar a Fanny com si no tingués cap aspiració d'actuar més enllà de l'esfera privada i familiar. La musicòloga Kimber explica

que l'afany de Fanny per una carrera musical professional, de la que en tenim molta constància per les seves mateixes cartes i manifestacions, i sobretot per les 466 peces que va arribar a compondre en poc més de 30 anys, no queda gens reflectit en els seus diaris, cosa que li resulta extremadament sorprenent, perquè revelen molt poc de la seva autèntica vida musical i de les seves intencions envers la música. Terrible, fins i tot la biografia recopilada pel seu fill amaga el seu talent i la seva vocació creadora.

Bé, per endolcir una miqueta totes aquestes qüestions, us proposem escoltar una primera cançó abans d'escoltar aquest recull de cançons corals i també del trio. Sentirem aquesta peça que es titula Sehnsucht, és a dir, enyorança o sentiment o melangia. És una paraula, ja us hem comentat en diverses ocasions, que és intraduïble, no té una traducció literal de l'alemany a la nostra llengua. Sehnsucht, una cançó que no arriba ni als 3 minuts de durada i que sentirem interpretada per Donna Brown, soprano, i François Tillard al piano.

0: Enyorança, melangia, sentiment, emoció, digueu-li com vulgueu. És intraduïble aquesta paraula, però és tan expressiva i està tan plena, tan carregada de contingut, que evidentment la poesia a la qual fa referència va ser posada en música per Fanny Mendelssohn, vés a saber per què. Evidentment la poesia li devia agradar molt. Recordem que va posar en música 250 poesies, la majoria, gairebé 50, de Goethe, però també de Joseph von Eichendorff i de Ludwig Tieck i de tants altres poetes de l'època. Era una dona realment d'una extraordinària cultura, Fanny Mendelssohn, l'autora d'aquesta cançó que acabem de sentir, Sehnsucht, interpretada per Donna Braun i per François Tillard.
1: El compositor de la setmana.
0: Entre el gener i el mes d'agost de 1845, Fanny tenia 40 anys acabats de fer, Fanny i el seu marit, Wilhelm Hensel, van tornar a viatjar a Itàlia, però en aquesta ocasió ho van fer per ajudar, per acompanyar la seva germana, a la seva germana Rebeca, que estava malalta. La van acompanyar a Florència. Després de tornar d'Itàlia, l'agost de 1845, Fanny Mendelssohn va tornar a trobar a un malhomen i amic des de feia molts anys, que era el diplomàtic Karl Klingemann, a qui coneixia des de la seva adolescència. En una carta que Fanny li va escriure, li agraïa que hi hagués algú a Londres que s'interessés en les seves obres i lamentava la falta de públic de la música a Berlín, allà on vivia Fanny, per cert. Pot ser una vegada a l'any, deia Fanny en aquesta carta, algú em copiarà una peça o em demanarà que toqui alguna cosa especial. Amb tota la certesa, no serà gens freqüent. Això ho va escriure Fanny sense saber el reconeixement que tindria segles després. L'altre esdeveniment important que va impulsar les últimes obres de Fanny Mendelssohn va ser el coneixement que va fer de Robert von Koedel, un entusiasta de la música berlinès. Això va passar l'estiu de 1846, pocs mesos abans de morir Fanny. Amb ell va mantenir una enriquidora amistat i amb ell comentava també les seves pròpies obres i ell la va animar en el seu desig de publicar-les. El seu diari va escriure el següent: Koedel es mira tot allò nou que escric amb un gran interès i m'aconsella sobre què podria corregir. Sempre m'ha donat els millors consells.

No sabem ben bé si aquest senyor, aquest diplomàtic que vivia a Anglaterra, amic de Fanny Mendelssohn, es va arribar a escoltar aquesta peça, però segur que va quedar absolutament fascinat i astorat, perquè això que sentim és el trio, el sentirem sencer al final del nostre programa d'avui. De fet, durant l'any 1846 va treballar en un conjunt de 50 composicions antigues i noves també, noves de nova factura i antigues perquè les refeia, les retocava, per mostrar-li al seu bon amic Robert. Tot i que el germà de Fanny sempre es va oposar a la publicació, el marit, Wilhelm Hensel, la va engrescar a publicar. I aquell mateix any 1846, després de ser sondejada per dues editorials de Berlín i sense consultar el seu germà, Félix, que més aviat s'hi oposava, finalment va superar la seva indecisió i la seva dependència del judici del seu germà i Fanny va anunciar en una carta al seu germà Félix, datada el 9 de juliol de 1846, que les seves obres serien publicades. Després de la publicació d'aquestes obres, aquests primers 7 opus, reculls de cançons i peces per a piano, bàsicament, el germà, Félix, li va escriure el 12 d'agost de 1846, 3 dies després de la carta on li anunciava la seva germana, i li va dir el següent: "T'envio la meva benedicció professional per convertir-te en un membre del nostre ofici musical. Desitjo que tinguis molta felicitat per donar plaer als altres, que provis només les dolceses i cap amargor de l'autoria i de la creació musical, i que el públic et llenci roses i mai et llenci sorra." Quines paraules més estranyes, oi? Doncs són les que li va escriure Félix Mendelssohn a la seva germana quan va saber que publicaria, que havia decidit publicar les seves cançons. El 14 d'agost, Fanny va escriure en el seu diari el següent. 2 dies després, eh? "Félix m'ha escrit i m'ha donat la seva benedicció professional de la manera més amable. Jo sé que no està del tot satisfet en el fons del seu cor, però me n'alegro que m'hagi dit una paraula amable al respecte." És a dir, la mateixa Fanny sabia que el seu germà no estava gaire content i gaire d'acord en què ella publiqués, sota el seu nom, la seva música.

es van publicar posteriorment. Es tractava majoritàriament d'obres per a piano i cançons per a piano, per a veu i piano. Les va publicar amb el seu nom de casada, Fanny Hensel Gebhardt Mendelssohn Bartholdy.

recollides amb el títol Gartenlieder, és a dir, cançons de jardí, podríem dir, amb l'Opus 3. Aquestes van ser publicades també en aquest recull del qual us hem parlat i que va sortir al mercat els últims mesos del 1846. Ara us proposem escoltar una selecció d'aquests Gartenlieder de l'Opus 3, peces per a cor a capella i que sentirem interpretades pel cor madrigal de Heidelberg dirigit per Gerald Kegelmann, un enregistrament del segell Weyer del 1988.

0: Acabem de sentir aquest recull de cançons per a cor, a capella, a quatre veus de Fanny Mendelssohn, que es van recollir en aquesta primera publicació d'obres de Fanny Mendelssohn a les acaballes del 1846 sota el títol de Gartenlieder, cançons de jardí, podríem dir, que són l'opus 3 de Fanny Mendelssohn. Una petita joia de la música coral, en aquest cas romàntica, que està a l'alçada i sense res envejar la gran música coral dels seus coetanis, des del mateix Mendelssohn fins a Johannes Brahms o Franz Schubert, que també havien compost molta música coral. La interpretació ha anat a càrrec del cor madrigal de Heidelberg, dirigit per Gerald Kegelmann.
1: El compositor de la setmana.
0: El mes de març de 1847, Fanny Mendelssohn va tenir una estreta relació i moltes trobades amb Clara Schumann, que era més jove que ella. En aquell moment, Fanny estava treballant en el seu trio per a piano Opus 11, que és l'última obra que escoltarem en aquests 5 capítols, en aquesta setmana del compositor que li hem dedicat a Fanny Mendelssohn. L'última obra, probablement, i evidentment l'última obra d'envergadura que va compondre abans de morir a 41 anys. Però abans de parlar-vos d'aquest trio i d'escoltar-lo, us volem fer 5 cèntims de les circumstàncies de la mort de Fanny Mendelssohn.

Doncs va ser la tarda del 14 de maig de 1847. Fanny Mendelssohn va morir sobtadament a conseqüència d'un vessament cerebral. La tarda d'aquell dia va dirigir l'assaig general d'un dels seus concerts dominicals, on hi havia de sonar la primera nit de Walpurgis, l'oratori sobre textos de Goethe que havia compost el seu germà Félix. Una crònica de l'època explicava que l'endemà el concert es va celebrar, curiosament, i els convidats van omplir la sala de concerts de la residència dels Mendelssohn. El cor es va vestir de dol i l'obra va sonar sense director, com a homenatge i com a cant funerari. Però insistim, el concert no es va cancel·lar. Félix Mendelssohn va sobreviure a la seva germana només 6 mesos. De fet, va morir per la mateixa malaltia que ella, com ja ho havien fet els seus pares i el seu avi Moses. Va morir Félix Mendelssohn quan tenia 38 anys. Al llarg de la seva vida havien estat en estret contacte musical Félix i Fanny, per carta i també personalment. Félix Mendelssohn va escriure al seu amic Carl Klingemann sobre la mort de la seva germana en aquests termes. Fanny no estava malalta ni patia gens. Mai havia estat tan bé com ho ha estat en aquests últims temps i en els últims dies de la seva vida. En un assaig per a la seva música dominical per a un dels concerts, mentre feia cantar i acompanyava el cor Islacht der Mai, ja ho saps, pertanyent al meu oratori Walpurgis, es va trobar malament, va marxar de la sala i quan Paul va arribar 3/4 d'hora després, ja la va trobar completament inconscient. 4 hores després, la meva germana ja estava morta. Paraules de Félix, el bon amic de Fanny, Carl Klingemann. L'actor i amic de la família, Eduard de Vrient, que vivia amb la seva esposa Teresa de Vrient en un dels apartaments del jardí del carrer Leipzig número 3, és a dir, eren veïns dels Mendelssohn, va informar en les seves memòries sobre Félix Mendelssohn publicades el 1872 i va parlar també d'aquest fet. En ple benestar i en la vida més feliç, va dirigir un assaig de cant per al concert de diumenge següent a la sala del jardí. Això va passar la tarda del 14 de maig de 1847. De sobte es va sentir que se li morien les mans a les tecles del piano i va haver de cedir el seu lloc a un altre músic. L'assaig va seguir endavant i ell escoltava des de la tercera habitació a través de la porta oberta mentre es remullava les mans amb aigua calenta i amb vinagre. Que bonic que sona!

va dir, contenta, pensant-se que s'havia recuperat i amb la intenció de tornar a la sala de concerts i seguir assajant, va ser quan es va produir una segona paràlisi general, la consciència es va esvair i Fanny va exhalar a les 11 del vespre.

Diversos diaris van anunciar la mort de Fanny Hensel i la van honorar amb obituaris, per exemple, el Leipziger Zeitung, el dia 18 de maig de 1847, és a dir, dies després de la seva mort, va dir el següent: Fanny Hensel era un artista en el sentit més alt de la paraula. L'educació més acurada del seu talent rar sempre anava de la mà del talent més feliç de la natura, i de la mateixa manera que va brillar com a pianista enginyosa i extremadament hàbil, les seves composicions, que fa poc s'han donat a conèixer amb el seu nom, donen testimoni d'aquesta intimitat més profunda, d'aquest sentiment que és la condició bàsica d'una creativitat superior i noble en aquest àmbit. Per fi se li feia justícia a Fanny Mendelssohn un cop morta, i li feien cas i reivindicaven la seva música. Fanny Mendelssohn va ser enterrada a la tomba familiar de Dreifaltigkeitskirchhof, al barri de Kreuzberg, a Berlín, en una tomba on també hi van a parar, 6 mesos després, el seu germà Felix i també el seu marit Wilhelm i fins i tot el seu fill Sebastian Hensel. En morir Fanny Mendelssohn, el seu marit Wilhelm, que sempre havia encoratjat i recolzat el talent de la seva esposa com a compositora, li va demanar aleshores al seu cunyat, a Félix, que publiqués algunes de les seves obres. I això és el que va passar, però després de la mort de Fanny Mendelssohn. Els opus 8, 9, 10 i 11 van ser publicats just després de morir Fanny per iniciativa del seu marit Wilhelm Hensel. I una d'aquestes obres és la que us proposem a continuació, el trio per a piano en re major, opus 11, una obra que Fanny va concebre entre 1846 i 1847 com a regal d'aniversari per a la seva germana Rebecca, i es va publicar pòstumament el 1850, 3 anys després de la mort de la compositora. Aquest trio consta de 4 moviments, Allegro molto vivace, Andante espressivo, Lit, Allegretto, fixeu-vos, i el quart és el Allegretto moderato. Insistim que Fanny va compondre aquesta obra durant les trobades i l'amistat que es va fer cada cop més intensa amb una altra música extraordinària de l'època, Clara Schumann, que, per cert, Clara també havia compost el seu propi trio per a piano opus 17. Probablement la va engrescar i la va animar també a escriure una obra de cambra d'aquestes dimensions i amb aquest format de trio. Aquest trio de Fanny Mendelssohn té un intens esperit romàntic i és inequívocament hereu del llenguatge musical de l'últim Beethoven. Doncs ara el sentirem en la interpretació del piano trio d'Artington, que està integrat per Oliver Butterworth, violí, Michael Evans, violoncel, i Frank Wivoud, al piano. Un enregistrament de l'any 88 del segell Hyperion. Sentim l'última obra d'envergadura que va compondre en la seva vida Fanny Mendelssohn, trio per a piano en re major, opus 11.

0: Doncs així s'acaba el trio per a piano en re major, l'opus 11 de Fanny Mendelssohn, una obra en quatre moviments, allegro molto vivace, andante espressivo, lit allegretto i allegretto moderato. Aquesta és l'última obra que va compondre d'envergadura Fanny Mendelssohn abans de morir el 14 de maig de 1847 a causa d'un vessament cerebral mentre estava assajant l'oratori La nit de Valpurgis del seu germà Fèlix, que s'havia d'interpretar en el concert dominical d'aquella mateixa setmana. Va morir gairebé sobtadament. I aquest trio el va dedicar a la seva germana Rebecca, que estava malalta en aquells dies. L'hem sentit en la interpretació del Dartington Piano Trio, que està integrat per Oliver Butterworth, violí, Michael Evans, violoncel, i Frank Wibout, al piano.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs així arribem al final de l'últim capítol, del cinquè i últim capítol d'aquests cinc que hem dedicat a Fanny Mendelssohn aquesta setmana a Catalunya Música. Hem volgut reivindicar i fer-li justícia en aquesta extraordinària compositora de la primera meitat del segle XIX, romàntica, una compositora de fa dos segles i que ja veieu quina música tan brillant que va fer. Us n'hem proposat una selecció, òbviament, perquè va arribar a compondre 466 obres diferents, la majoria de les quals no estan ni editades ni enregistrades, però aquí hem volgut reivindicar les que hem pogut trobar en enregistraments comercials de categoria i que li fan justícia i honor a tot aquest talent musical de Fanny Mendelssohn. Val la pena destacar que els autògrafs de les partitures de Fanny Mendelssohn es troben a l'Arxiu Mendelssohn de la Fundació del Patrimoni Cultural de Prússia, a la ciutat de Berlín, i en col·leccions privades. Encara no són de domini públic. I recordar també, i engrescar-vos, per què no, que la ciutat d'Hamburg, que és on van néixer els germans Mendelssohn, es va obrir un museu, el Museu Fanny i Fèlix Mendelssohn, dedicat a la vida i l'obra d'aquests dos germans. El van inaugurar el 29 de maig de 2018 a la ciutat d'Hamburg. Per tant, una visita justificadíssima per recordar, honorar i reivindicar el talent musical no només de Fèlix, sinó, i també especialment, de Fanny Mendelssohn. La nostra protagonista aquesta setmana, el compositor de la setmana de Catalunya Música. Esperem que hagi estat tota una descoberta i que ho hagueu gaudit tant com ho hem fet nosaltres investigant i escoltant tot aquest repertori que hem trobat. Ha estat un autèntic plaer. Xavier Etxavarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa, agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança i us convida a ser-hi dilluns en una nova edició del Compositor de la Setmana. Que tingueu un molt bon cap de setmana. A reveure.
1: El Compositor de la Setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música.
1: La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
3: Fa uns anys, una butxaca trencada de la camisa d'un pijama es va subhastar a la ciutat de Nova York. Immediatament, les ofertes per adquirir aquella peça es van multiplicar, ja que els assistents a la subhasta estaven ansiosos per adquirir aquell fragment de roba per dormir. La butxaca trencada es va acabar venent a l'elevat preu de 3.910 dòlars. Però per què algú voldria la butxaca d'un vell pijama de ratlles, amb les inicials HH brodades en gris? La resposta és senzilla. La primera inicial feia referència a Harry, la segona a Houdini. En definitiva, aquella butxaca provenia del pijama de Harry Houdini, el mag i escapista més famós de tots els temps. Houdini s'havia merescut la glòria per trucs com travessar una paret de maons, fer desaparèixer un elefant asiàtic de 5 tones, alliberar-se d'una camisa de forces tan suspès cap per avall, En passar-se un centenar d'agulles i fil i extreure-les totes enfilades, o el seu truc més famós de tots, la cambra de tortura xinesa, en la qual havia d'aguantar la respiració durant més de 3 minuts mentre s'alliberava i aconseguia sortir d'una cel·la metàl·lica plena d'aigua.

Harry Houdini era el pseudònim d'Eric Weiss, el fill d'un rabí empobrit. Quan era molt petit, ell i la seva família van emigrar als Estats Units, el país que li brindaria la fama pels seus reptes impossibles. Houdini convertiria cada aspecte del seu entorn en una il·lusió, fins i tot la seva data i lloc de naixement, que sempre afirmaria que va ser el 6 d'abril de 1874 a Appleton, Wisconsin, en lloc del 24 de març del mateix any a Budapest, Hongria.

Ens tornem a trobar a la cinta de Mobius, on avui connectarem la música i les matemàtiques a partir de les il·lusions. Els trucs de màgia estan dissenyats per desafiar la lògica. Però què passa quan aquests els apliquem a la música? Doncs ho descobrirem amb una trompetista amb molta experiència a il·lusionar persones.

0: pisar no chão, beber da fonte. Se você quiser se libertar, tem no tio prisão de que não abre mão, mas só depende de você.
1: Andrea Motis, moltes gràcies per acompanyar-me avui a la cinta de Mòbius.
2: Gràcies a tu, a quina pressió.
1: La ciutat de Nova York també ha sigut molt important per tu, en aquest cas no perquè hagin subhastat una butxaca del teu pijama, suposo que tot arribarà, sinó perquè és on vas enregistrar el teu primer disc en solitari, Emotional Dance.
2: Sí, doncs sí, va ser per allà molt a propet, en un estudi molt, molt xulo a Stanford, i bueno, doncs allà va ser, no va ser la primera experiència que vaig tenir a la ciutat, però sí, bueno, més que res és que a Nova York és una mica el que diuen la meca del jazz, no? I allà tots ho tenim una mica, fins i tot idealitzat, i allà es mouen tot, hi ha un circuit de músics brutal, no? Es mouen tots els músics als quals admirem i sempre estem allà seguint per les xarxes i veient què fan, i aleshores és un lloc doncs molt, molt, molt top per la música que faig.
1: Doncs anem a sentir un fragment d'aquest disc.

0: Què estem sentint, Andrea?
1: Doncs això és una cançó que vaig conèixer gràcies a la cantant Billie Holiday, que es diu He's Funny That Way. És una mena d'estàndard molt poc conegut, que em feia il·lusió portar de nou a la llum.
0: Aquest és el teu primer disc, però tu ja n'havies editat 6 més amb en Joan Chamorro, que va ser el teu mentor a la Sant Andreu Jazz Band.
1: Sí, correcte, sí, tinc discos anteriors que estan a nom de tots dos.
0: I ell toca també en aquest disc?
1: Sí, és una mica com... Seguim sent el mateix grup del principi, l'únic que ha anat canviant el nom. Abans era un grup de Joan Chamorro on jo participava, després va ser un projecte col·liderat, i a poc a poc em va anar dient doncs, que portés una mica les regnes del grup, el lideratge, perquè ser la cantant i la

0: la cara visible, doncs sí, a poc vaig anar-ho agafant i tot i ser el mateix grup, doncs ara representa que lidero jo.
1: A més, tot el procés d'enregistrament i la seva repercussió d'aquest primer disc va quedar d'alguna manera immortalitzada amb el documental La trompeta silenciosa.
0: Sí, sí, sí, això també va ser un altre punt fort perquè va estar el nostre amic Ramon Tort, que ens venia gravant de feia bastant de temps, va estar en gires com a Japó, després va estar això, la gravació, com dius, d'aquest disc Emotional Dance, que va ser una mica, en teoria, era la culminació del documental, no? Una mica com la trajectòria de com anàvem a parar a gravar aquest disc. I bueno, al final també va continuar una mica més la gravació i en el documental podeu veure moltes, moltes i moltes coses i molts moments, tant de gira, una mica de privacitat, no? Com estem, com ho vivim.
1: I com sorgeix la idea de fer un documental?
0: Doncs aquesta, en aquest cas li va sorgir el Ramon Tort. Ell venia de gravar el documental amb la Sant Andreu Jazz Band, en el qual jo també formava part aleshores, i això es diu, el documental es diu A Film About Kids and Music, i també us el recomano molt. És un documental molt maco i molt interessant sobre això, sobre la Sant Andreu Jazz Band, un projecte musical que segur que molts coneixeu, no? De nens i joves que toquen jazz a la nostra ciutat, a Barcelona. I doncs és molt xulo. Aleshores, ell va estar treballant uns quants anys en aquest projecte, per tant també ens coneixien, perquè jo en aquell moment formava part de la banda, i aleshores va ser quan va acabar aquest documental que se li va acudir i va dir, mira, m'agradaria fer un centrat en tu i ara que vas a gravar aquest nou disc, doncs voldria fer una mica tot aquest procés. I va ser així com jo vaig estar tan encantada i bueno, va ser així com va sorgir la idea. I de fet, jo sempre dic que el mèrit... Bueno, que aquest documental té una visió molt, molt particular, perquè, clar, a tu t'estan gravant, per exemple, un any o any i mig, i poden veure moltes cares de tu, no? I doncs la que s'ha seleccionat en aquest documental és una visió molt pròpia, molt particular del Ramon Tort. És la seva visió i realment té molta personalitat, saps? O sigui, no només meva, sinó seva també, no? De com ell veu els detalls i què és en el que ell es fixa, perquè tenim moltíssim material. Aleshores, a l'hora de triar, és molt, molt personal com ell
1: dona
0: ho ha fet.
1: Dona la seva visió també,
0: totalment,
1: no? De la teva trajectòria.
0: Sí, això també és molt matemàtic, no? Quantes cares té una persona, no?
1: Exactament.
0: Durant un any, de quantes maneres es pot fer un documental amb moltíssim material.
1: Avui he començat parlant de Harry Houdini, que va ser un dels escapistes i mags més famosos de tots els temps, però
0: sí,
1: tu també ets una il·lusionista, en certa manera.
0: Bueno.
1: Tu ets cantant i trompetista. Com descriuries visualment la trompeta?
0: Jo no sé... Em sembla que la geometria no m'arriba a tant, eh? Però, bueno, doncs és un tub amb moltes voltes.
1: Sí, exacte.
0: Així de senzill, no? Doncs sí, és això. No sé, la veritat, hauria de buscar quants metres té si l'estiréssim tota, perquè no sabria dir-te, però bàsicament té una volta principal i després té petites altres afegits d'allargaments d'aquest tub, concretament tres, un curt, un mitjà i un llarg, que és el que, bueno, segurament després parlarem, que és el que ens ajuda a fer les diferents notes, a baixar mitjos tons, uns tons, diferents semitons a la vegada. I al final de tot, doncs, comença per la part més estreta, que és la boquilla, on es produeix el so amb els llavis, i acaba amb la part més ampla, que és la campana, que acaba una circunferència, doncs, com una copa.
1: André, ens explicaries amb més detall com funcionen els pistons, que és el gran misteri de la trompeta, és el truc de màgia que fa sempre als escenaris?
0: Sí, de fet, bueno, és el que et comentava, que jo realment no sabia explicar com funcionen els pistons, i ara serà la primera vegada, esperem que ho faci bé. A veure si ho faig suficientment.
1: Cap mena de pressió.
0: Ja. Mira, doncs, els pistons n'hi ha tres, i es troben al centre de la trompeta, més o menys, no? On posem la mà, i aleshores estan perpendicular al que és el conducte,
1: sí,
0: el tub. I aleshores n'hi ha tres perquè cadascun et permet que quan el pressiones que es formin, que s'obri un tub diferent, cadascun diferent. Aleshores, el primer pistó, que és el que tenim més a prop de la boca, el que premem amb el dit anular,
1: sí.
0: Es diuen? No, l'anular és aquest.
1: L'índex,
0: jolín. Doncs això, amb el dit índex premem el primer pistó i aquest és el que condueix, el que permet el pas al conducte, que és el mitjà. I això ens fa baixar, de la nota que estiguem, ens fa baixar un to, dos semitons a la vegada. Després, el segon pistó, aquí al centre veus que hi ha un conducte molt petitet i aquest ens permet baixar un semitó. El tercer pistó té el conducte, condueix cap al conducte més llarg de tots i ens permet baixar un to i mig, 3 semitons a l'hora.
1: Sí, que és un exercici d'aritmètica, pel que veig. T'has fet matemàtiques cada dia, tu.
0: Sí, tot i que no ho sabia. Sí, sí. Bueno, això més el constructor que jo.
1: Això el que et permet al final és canviar la longitud del cilindre, no? Et fa recórrer el so per diferents parts de l'instrument.
0: Exacte, sí, sí, clar, perquè partim de que el so va des de, no? Com hem dit, des de la boquilla, des de l'inici on produeixes la vibració amb el llavi, fins a la campana. Aleshores, això és un tub que quan està els tres pistons sense prema cap dels tres pistons, a l'aire, que diem, doncs només té aquest pas lliure, o sigui, només té el conducte aluminium possible, no? El més curt possible. Aleshores, a mida que vas prement un, dos o més, o els tres, o cap, bueno, no, en aquest cas un, dos o tres pistons, doncs vas, exacte, el que tu dius, vas allargant el tub i vas sumant semitons, perquè després, com dèiem, el primer pistó guanya un to, el segon mig to, i es poden sumar. Després aprems tots dos i guanyes un to i mig.
1: Sí, que és un truc de màgia, estàs d'acord amb mi, que ets una il·lusionista.
0: Segurament.
1: A més, aquestes combinacions que pots fer amb els pistons aporten a generar fins a 8 longituds diferents del cilindre, i això és un problema de combinatòria, perquè són variacions en repeticions, en el qual l'ordre importa, cada pistó té una funció diferent, i per cada pistó tenim dues opcions, tenir-lo obert o tenir-lo tancat.
0: Sí.
1: Oi?
0: Sí, sí.
1: Tenim tres pistons, per tant, si anem multiplicant les dues opcions de cada pistó, 2 × 2 × 2, que és el mateix que la va 2 a la 3, que són 8.
0: Val.
1: Així que ja tens una altra perspectiva del teu instrument.
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bona aquesta.
1: Doncs ara que ens has explicat com funcionen els pistons, ens podria explicar també com funciona la tècnica vocal, bueno, la tècnica dels llavis que fa servir per generar més notes?
0: Sí, doncs amb els llavis, òbviament, també té moltíssim joc, perquè, clar, bueno, de fet, ve lligat amb el que has comentat de que hi ha 8 possibles combinacions. Hi ha més de 8 notes, no?, a l'escala cromàtica.
1: Exacte.
0: Aleshores, com fem la resta de notes? Doncs va per harmònics. I els harmònics es farà aquesta variació amb el llavi. I si vols t'ho demostro.
1: I tant, i tant.
0: Així com... Mira, vaig ensenyar-te només les notes a l'aire. Com en puc fer vàries? Sense entrar en aquest joc del tub i dels pistons.

Totes aquestes notes es fan sense modificar el tub, només canviant la part de la vibració del llavi. Aleshores, això, amb el pistó del mig, que hi ha, només es mou un semitó, fa aquesta diferència. En el primer pistó hi ha aquesta diferència d'un to. I amb el tercer pistó, aquesta altra. Ja s'ha de fer una miqueta més de joc amb el llavi perquè és un interval més alt, més gran, i aleshores s'ha de combinar també amb el llavi perquè si no te podries anar amunt en comptes d'anar avall, que és el que m'ha passat al principi, no? I això, llavors amb el llavi també té molt de joc. I fins i tot podem fer aproximacions cromàtiques també amb el llavi. Per exemple, puc modular un semitó i fins i tot un to només del llavi. I sonarà molt diferent de si ho faig amb els pistons. Una combinació del llavi amb el coll. I també a veure si puc fer un to.

com veus, queda molt més feixuc, és possible, però no queda afinat, i, no? Vaja. I doncs això, el llavi es pot fer servir més aviat per fer efectes, més que no per tocar les notes, perquè, clar, l'agilitat que tinc així és molt, molt poca, no? No puc tocar frases ràpides amb aquesta afinació. De fet, això que faig amb el llavi és el mateix que podria fer amb la boquilla sola, que no tenim mecanisme, i en canvi també es poden fer diferents notes, no?

0: Temps estrigat.
1: Depèn. Jo vaig començar quan tenia 7 anys a tocar trompeta. I, bueno, començava més petita, doncs suposo que vas amb més calma. Però sí, no sé, fins que no pots tocar la boquilla unes quantes notes, jo recordo que

Estem sentint el primer moviment del concert per oboè, arranjat en aquest cas per la trompeta de Mozart i la versió de Maurice André, que m'ho has preguntat abans. I estem escoltant aquesta música, perquè ara t'explicaré una història de Mozart relacionada amb l'oïda

0: absoluta. Tu tens oïda absoluta, Andrea?
1: No, no en tinc.
0: Jo tampoc, tranquil·la.
1: Oïda relativa, no?
0: Sí, exacte. Però hi ha una història que diu que l'estiu de 1763 la família de Mozart va iniciar una gira per Europa, que va ser la famosa gira que li va dotar a aquesta glòria, no?, com a un gran compositor. I abans que ells marxessin, el diari d'Augsburg van publicar una carta anònima que deia així: vaig veure i escoltar com, mentre ell era en una altra habitació, se li donaven notes altes i baixes, no només al piano, sinó també a qualsevol altre instrument, i ell les endevinava en un instant. Fins i tot en escoltar un toc de campana o un rellotge era capaç d'encertar la nota. Quina enveja, no?
1: Bueno, no sé què dir-te, perquè, mira, la trompeta està afinada en si bemol,
0: sí,
1: i si tingués oïda absoluta em podria ser complicat pel meu instrument. Després també toco saxo, una mica, que està afinat en mi bemol. Aleshores, jo gairebé sempre he agraït no tenir oïda absoluta perquè em confondria molt més amb les notes. En canvi, d'aquesta forma transporto, m'acostumo i per mi canvia el do, diguéssim, canvia tot el to i m'oblido de l'altre to. La gent que té oïda absoluta a vegades no es pot oblidar i crec que té dificultat a vegades per instruments que tenen aquesta transposició. Per tant, té el bo i el dolent.
0: Sí. I em passa amb el piano, que quan està desafinat ho agraeixo també, que no tenia oïda absoluta, però llavors no hi penso tant en
1: això. Exacte, sí, sí.
0: Pels oients que no entenguin del tot què vol dir oïda absoluta, ens ho podem imaginar amb els colors. De fet, tenir oïda absoluta és la mateixa habilitat que tenim tots nosaltres quan identifiquem un color sense la necessitat de tenir un altre color de referència.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí, sí, sí, jo ho veig així també com un sentit, no?
0: Exacte.
1: És tenir un sentit que no tots tenim.
0: Exacte. Si els que no tenim oïda absoluta, doncs és com si necessitéssim un altre color per identificar el color groc, per exemple, no?
1: Sí, sí.
0: És una habilitat molt peculiar, de fet només la tenen una de cada 10.000 persones.
1: Ah, sí?
0: I el fet que tants grans músics com Mozart, Bach, Boulez, Menuhin hagin tingut oïda absoluta contribueix al mite, no? La idea de que sembli que un músic necessita tenir oïda absoluta per ser un geni, quan sabem que no és així, no? Però també l'oïda absoluta a mi em porta un problema de probabilitat, perquè si t'hi fixes, els que no tenim oïda absoluta i necessitem encertar una nota, és com si estiguéssim jugant a la loteria, no? Tenim 12 notes possibles de l'escala cromàtica, encertar-les una entre 12 possibilitats, que són 0,08, i si no l'encertem és 11 entre 12, que són 0,92. Per tant, ens ho podem plantejar així també.
1: Clar.
0: Ara parlaré d'una paradoxa que està relacionada amb l'oïda absoluta, per això t'estava parlant de l'oïda absoluta, que és la paradoxa del tritó, i que va descobrir la psicòloga musical Diana Deutsch. Així que ara sentiràs quatre intervals i m'has de dir si els sents ascendents o descendents.
1: D'acord.

0: Jo l'he sentit descendent, ascendent, descendent i ascendent.
1: Jo ho he sentit ascendent, ascendent, descendent, ascendent. I Carai. Aquesta és la gràcia, per això és una paradoxa, no hi ha resposta incorrecta. Mm. És a dir, són quatre tritons,
0: sí.
1: Les notes estan afinades, però no sentim una única nota, sinó que en sentim diverses a la vegada.
0: Mm.
1: Aleshores, això genera una confusió de que no sabem en quina octava estan. Per tant, que tu sentis diferent que jo és totalment normal perquè ens estem fixant en freqüències diferents.
0: Carai.
1: I aquí està la gràcia, també.
0: Wow.
1: Els experiments que va fer aquesta psicòloga, la Diana Deutsch, va arribar a la conclusió que normalment, no sempre, però normalment, les persones que ho sentien diferent era perquè la seva llengua materna també era diferent.
0: Ah.
1: I parlant de llengües, el teu segon disc, tu no cantes ni en català ni en castellà, excepte algunes cançons, sinó que cantes en portuguès,
0: sí.
1: Perquè és un disc que és dedicat a la música brasilera. Explica'm el més detall sobre aquest disc.
0: Doncs aquest disc, sí, és, com dius, un homenatge a la música brasilera i després, per descomptat, té tot el toc de jazz, la fusió amb jazz, té cançons també originals meves, però totes inspirades una mica en la música brasilera. L'única que no està tan relacionada és la composició de Joan Manuel Serrat, que
1: Mediterrània.
0: Exacte. I la vam fer amb un toc de ritme afro que ens va suggerir el Sergio Krakowski, que és qui toca el pandeiro en el disc, és un brasiler, que ens va fer una mica una masterclass en ritmes de Brasil i la vam aplicar en aquesta cançó del Joan Manuel Serrat. I sí, va ser tota una experiència i un aprenentatge de poder fer aquest disc en portuguès, també.
1: Molt bé, doncs anem a sentir-lo.
2: Cuando bater no coração, quatro pancadas e depois bicho, podes beber, não falha não, é tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois bicho, podes beber, não falha não, é tentação de ser muito feliz.

0: esmentar la llengua amb la qual cantes en aquest disc, perquè això ens porta a la següent il·lusió de la qual avui parlar.
1: A veure,
0: una altra il·lusió musical que també va descobrir la psicòloga Diana Deutsch. Aquesta va ser l'any 1995.
1: Ella l'any que vaig néixer.
0: Mira, doncs m'ha anat molt bé a triar-la, també.
1: Sí.
0: Ella, aquest any, estava enregistrant uns comentaris parlats sobre un disc amb el qual ella publicava els seus descobriments, i va enregistrar la frase "Sometimes behave so strangely", i la va començar a repetir en bucle. Per unes coses que ara no venen al cas, va acabar repetint aquesta frase en bucle. I al cap de repetir-la diverses vegades i sentir-la, amb aquesta repetició, es va adonar que semblava que l'estigués cantant.
1: Ah.
0: Ara et posaré aquest fragment a veure quina impressió et dona a tu, també.
1: Val.
2: The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. But they sometimes behave so strangely, they sometimes behave so strangely, sometimes behave so strangely, sometimes behave so strangely. Sometimes
0: behave so
2: strangely.
1: Doncs definitivament, quan et treus de context,
0: sí,
1: no, una cèdula d'una frase, t'adones més de l'entonació, no? I l'entonació no deixa de ser com quan cantem.
0: Una melodia, oi?
1: Sí, sí.
0: Que és aquesta. I si ara torno a posar fragment, a veure com ho sents ara, si ho sents diferent.
2: The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible.
0: T'identifiques la melodia?
1: Ara se sent superclara, sí, sí.
0: Ui, que sí?
1: Sí, sí.
0: Doncs aquesta és la il·lusió de la parla a la cançó, tal com la va batejar la Diana Deutsch.
3: La cinta de Möbius. Catalunya Música.
0: I seguim parlant d'il·lusions musicals amb una convidada de luxe, la il·lusionista Andrea Motis, una de les cantants i trompetistes de jazz de referència del nostre país. A part de parlar de la teva trajectòria, Andrea, també hem comentat algunes il·lusions sobre la parla o sobre l'oïda absoluta, però m'agradaria parlar-te també d'un altre tipus d'il·lusions, que són les il·lusions estèreo. Tu ets dretana o esquerrana?
1: Dretana.
0: Mira, jo sóc esquerrana.
1: Molt bé.
0: Saps per què t'ho pregunto, això?
1: Per què?
0: Perquè les il·lusions estèreo es caracteritzen

0: Estem sentint el desè estudi per a piano de l'Opus 25 de Frédéric Chopin, també conegut com l'estudi de les octaves, perquè la primera il·lusió estèreo, d'aquesta tipologia estèreo, és la il·lusió de l'octava. I també aprofito per dir als nostres oients que si tenen l'oportunitat, escoltin la següent secció del programa amb auriculars, perquè aquesta tipologia d'il·lusió és com s'aprecia millor. Sents curiositat per sentir aquesta il·lusió de l'octava?
1: Sí, tant.

0: Com descriuries aquest fragment, Andrea? Què estàs sentint?
1: Doncs imagino que el que sento és una nota a cada
0: exacte
1: costat.
0: Estàs sentint una octava melòdica,
1: sí.
0: Concretament és de sol 3, sol 4, i la sensació que tens, tant tu com jo, és que estan articulades aquestes dues notes, oi que sí?
1: Sí.
0: Doncs en realitat el que està passant és que són octaves harmòniques placades, i la psicòloga Diana Deutsch, que és qui va inventar també aquesta il·lusió musical, el que fa és intercanviar a quina orella sentim la nota superior i la nota inferior d'aquesta octava.
1: Clar, però jo gairebé ho sento com si no fossin octaves, la veritat, eh? Ho sento com si fos una única nota.
0: Ho sents com una única nota?
1: Gairebé sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Doncs ara anem a fer un experiment, que és començarem escoltant la il·lusió en mode estèreo, és a dir, que l'orella esquerra i el canal de l'orella dreta són independents, i després ho passarem a canal mono,
1: vale.
0: De manera que sentiràs el mateix a les dues i veuràs quin és el contrast. Sentiràs aquesta octava molt millor.
1: Molt bé.

0: Com has vist ara?
1: Home, quan estava a línia era una sola nota, no?
0: Uh-huh.
1: Eren les dues a la vegada, no?
0: Exacte. I després tornàvem a l'octava articulada.
1: Sí, sí, sí, sí. Ostres, que fort. I estar a la dreta teníem la greu i a l'esquerra l'aguda, no? O com ho teníem?
0: Clar, això depèn de si ets esquerrana o dretana.
1: Ah.
0: Si en una orella sent sol 3, sol 4, sol 3, sol 4,
1: sí.
0: A l'altra sent sol 4, sol 3, sol 4, sol 3.
1: Ah.
0: Aquí està la gràcia.
1: Ah.
0: Llavors, en funció de la teva mà dominant, és també la teva orella dominant, en certa manera, no?
1: Vale, vale, vale. Ostres, uau. Wow.

0: Aquest era el sisè estudi per a piano, també de l'Opus 25 i de Chopin, també conegut com l'estudi de les escales dobles per terceres. I era una petita introducció a la següent il·lusió musical que veurem ara, que és la il·lusió de l'escala. Uh-huh. Imagina que construïm una escala del do 3 al do 4, uh-huh. en fem una d'ascendent i una altra de descendent. Aleshores, si les ajuntem, ens sonaria així, no? Què passa? Que al ajuntar l'escala ascendent i la descendent es generen uns intervals harmònics per cada una de les notes que coincideixen i podem fer el mateix procediment que hem fet abans amb la il·lusió de l'octava i anar assignant una orella diferent a cada una de les notes d'aquests intervals, la nota superior i la nota inferior, i sentiríem dues melodies, no? Per una banda sentiríem aquesta melodia. I per l'altra orella, aquesta altra.
1: Uau!
0: Vols sentir com sona la combinació de les dues?
1: Sí.
0: Com ho descriuries?
1: I la part rítmica aquesta s'origina naturalment o...? Sí.
0: Sí, perquè és clar. El moment on el fa i el sol coincideixen, sonen com dues notes lligades en el fons.
1: Ah, vale. Clar, perquè estàs alternant. O sigui, una nota de cada escala i s'està canviant d'octava o no?
0: No, estàs per cada nota de l'escala, sí. Una nota la sents amb l'orella esquerra, l'altra amb la dreta.
1: Vale.
0: I fas el mateix amb l'escala descendent.
1: Vale, per això cadascuna té un... El registre baix està en una i el registre agut gairebé està en una. No?
0: Exacte. Però quan les ajuntes, veus que són dues veus diferenciades, no?
1: Sí,
0: per una banda
1: sí.
0: Tens una veu superior, que és una escala descendent i ascendent, entre les notes do 4, si 3, la 3 fa 3, mentre que la veu inferior és una escala ascendent i descendent entre les notes do 3, re 3, mi 3 i sol 3.
1: Molt bé, sí, sí.
0: Però no tens aquestes dues veus diferenciades, sinó que tens dues escales independents.
1: Sí,
0: aquí està la gràcia.
1: Ostres, sí, i se sent com algú completament diferent, no?
0: Exacte.

0: Ara em sembla que ve la il·lusió cromàtica, eh?
1: Exacte, perquè sentíem un altre estudi de Chopin, en aquest cas és el segon de l'Opus 10, també conegut com a cromàtic. T'imagines com pot ser aquesta il·lusió cromàtica?
0: Una il·lusió potser de la tonalitat?
1: Gairebé. Acabem de sentir la il·lusió de l'escala, però l'escala que hem sentit era l'escala diatònica.
0: Sí, sí, per això, que la cromàtica el que té és que et mereix una mica de la tonalitat, no?
1: Bueno, exacte.
0: Vull dir que pot confondre amb això.
1: Sí, podem construir la mateixa il·lusió, però agafar l'escala cromàtica.
0: Ah, vale.
1: I t'imagines una mica com sonaria?
0: No.
1: Anem a sentir-ho.
0: Vale.
1: És el mateix efecte que abans,
0: sí.
1: L'únic que ara tenim moltes més notes, per tant, aquestes dues veus diferenciades són molt més completes, no?
0: Sí.
1: I ja per acabar, una altra il·lusió una mica més divertida.

0: Com saps, el títol del programa, la cinta de Möbius, fa referència a aquesta il·lusió òptica que genera aquesta forma geomètrica d'aparentment tenir dues cares, però en realitat ser-ne una de sola amb un gir de 180 graus, tal i com mostrava musicalment aquesta obra Möbius Band del compositor alemany Benjamin Schweitzer. I en el primer capítol del programa, l'Arnau Tordera primer ens en va construir una per nosaltres.
1: Que bo.
0: Llavors, ara et demanarem que ens il·lustris algunes propietats més d'aquesta cinta, però abans anem a recuperar les seves sàvies paraules.
2: L'aparença és com si hagués fet una espècie de nus amb la cinta i, doncs, d'alguna manera sembla que tiris per on tiris, sempre acabaràs anant al mateix lloc d'on has començat el teu propi viatge.
0: Molt bé. I una manera molt fàcil de comprovar-ho, si hi ha alguns de vosaltres que no us ho acabeu de creure, és que podeu agafar un bolígraf i podeu anar resseguint la cinta, com farà ara l'Arnau, traçarà una línia pel mig.
2: D'acord, jo començo per la cara groga en endavant,
0: exacte,
2: a veure què passa.
0: I has de tornar al punt d'origen. I ja veuràs, doncs, que a mesura que vas recorrent tota la cinta, doncs pots completar tota la superfície de la cinta de Möbius, que en lloc de dues cares només en té una.
2: Estic fent una línia fatídica des d'un punt de vista...
0: T'has fet un artista, Arnau, en tots els sentits.
2: Bé, no serà la meva millor obra.
0: Però estàs veient que realment pots completar-ho sencer, eh?
2: Ara, sense aixecar el bolígraf de la cinta, ja he passat a la part blanca.
0: Sí. I d'aquí a poc tornaràs a la part groga, pel que estic veient.
2: Això sembla, si tot funciona correctament.
0: Bé, tu ets molt espavilat, Arnau, i tens molta facilitat, però...
2: En efecte, acabo d'arribar al punt d'origen.
0: Acabes d'arribar. En aquests moments, Andrea, tens sobre la taula aquesta famosa cinta que ens va construir l'Arnau Tordera primer.
1: Oh, quin honor!
0: I també en tens una altra al costat que, en lloc d'una sola línia traçada al voltant de la seva cara, en té dues d'aquí distants. Llavors et demanarem un petit favor, i és que ens retallis les dues cintes resseguint aquestes línies i després ens hauràs de traçar una línia també per sobre la superfície de tota la cinta que et quedi per demostrar-nos si el resultat té una o dues cares.
1: Vale, de quina de les...
0: De les dues. Ho has de fer de les dues.
1: Vale, molt bé.
0: Mentrestant, nosaltres et posarem una mica de música i a mesura que vagis tenint novetats ens ho vas comunicant.
1: D'acord. Doncs ara estic començant amb la cinta de l'Arnau Tordera primer i estic retallant pel mig, per la línia que va traçar. A veure si arribo. Vale, ja gairebé la tinc feta. Bueno, no diré dos parts perquè anem a veure què passa. Ostres! Mira, l'he retallada, sí, la línia, i no m'han quedat dos parts, m'ha quedat un.

0: una part més llarga i més prima.
1: I què té, dues cares o una?
0: No ho sé, vaig a comprovar.
1: Anem a comprovar-ho amb el bolígraf.
0: Vaig a traçar una línia.
1: Sí? Perfecte.
0: A veure... Començo per la part pintada de groc.
1: Exacte.
0: I a veure què...
1: Tens molta traça, Andrea, ja ho veig. Bueno, vas molt ràpida.
0: És que vinc aquí una mica preparada. A veure...
1: Molt bé, has passat a la cara blanca.
0: Sí, he passat a la cara blanca, però fixa't que... Ostres, que sembla que estic a punt d'arribar al punt de tornada. Però si dono la volta, no he pintat. Això vol dir que només té una cara, no?
1: Exacte. No, en té dues.
0: Ai, vull dir, això, que només té una cara pintada i l'altra no. Per tant, clar, són dues cares.
1: Té dues cares. I vols provar què passa amb la cinta de Mobius que t'hem preparat amb dues línies equidistants?
0: Vale.
1: Si proves de retallar i després fas la mateixa prova del bolígraf, a veure què trobes.
0: Vale. A veure. Començo a retallar la primera tira. A veure, per la part groga... A veure com se'm dona, això.
1: Molt bé, després m'ha dit que se't dona molt bé.
0: Pim, pim, pim, pim, pim, pim. Ostres, però he anat a parar l'altra línia.
1: Exactament. Segueix, segueix, que t'espero una sorpresa.
0: Oh, o sigui, he començat amb una línia i quan he donat la volta estava retallant l'altra línia.
1: Exactament.
0: Ara a veure què passa. Segueixo... Ara sí que em sembla que... Ah, mira, ara torno al punt on havia començat. A veure quan talli quantes tinc.
1: Ai.
0: A veure... Tinc una i una altra enganxada dintre que no es pot sortir.
1: Vols comprovar a veure quina és quina? Si hi ha alguna altra cinta de Mobius o si ha passat com abans?
0: Anem a provar-ho. A veure... Vaig a marcar la petiteta. Vaig a començar per la petita.
1: Molt bé. Per la part groga.
0: Sí, la part groga i a veure si la petita està, que està enganxada a l'altra, si és una cinta de Mobius o si és una cinta normal. Per dir alguna cosa. Doncs sí que és una cinta de Mobius perquè ja he començat a marcar-la i estic ara per l'altra cara, em sembla, eh? A veure. No ho puc dir segur, però em sembla a mi que... A veure... Vale, sí, perquè he tornat al punt de partida. Tinc una petiteta,
1: tens
0: que és una cinta
1: de
0: Mobius.
1: I és una mica més prima, és com si l'haguessis
0: reduït. Una línia fantàstica.
1: Ah, exacte, molt bé. I a veure què tenim amb l'altra.
0: Tipo Arnau Tordera, primer. De la mateixa escola som, eh?
1: Sí.
0: A veure, ara l'altra.
1: De la mateixa escola artística.
0: Sí, exacte. A veure amb l'altra.
1: Aquestes
0: de plàstica se'm donava millor que les mates, haig de dir.
1: Bueno, però això són matemàtiques, també, si vas a mirar.
0: Sí, aquí està tot combinat, és veritat. A veure. Oh! Ah, no, aquesta no ho és, no, perquè ja he acabat abans d'hora.
1: Per tant, t'ha quedat una cinta de Mobius i una cinta de dues cares.
0: Sí, una de llarga, que té dues cares, i una de curta, que està dintre com una anella enganxada, de dues, no, d'una cara, la de Mobius, la petita.

0: doncs, després d'aquesta fabulosa demostració de l'Andrea Motis, anem a veure quina sorpresa musical ens té preparada.
1: Música i matemàtiques a Catalunya Música, amb Laura Ferrer Rozada.
0: Quina il·lusió musical ens tens preparada, Andrea?
2: Doncs estic preparada més aviat una il·lusió rítmica, en aquest cas, que és una cançó que vaig tenir l'honor i el plaer de cantar amb el mateix compositor, que també és brasiler, es diu Milton Nascimento, i us he portat aquesta cançó que es diu Ponta Giareia, que em sembla molt bonica, i jo crec que la cançó en si evoca ja il·lusions en general, i il·lusió, diguéssim, òptica, auditiva, el que sigui, no? Perquè té una forma de ser també tipus un pedal que està com en un limbo, no? I això ja t'evoca com una forma atípica, no? De cançó, i segurament, sobretot, bueno, des del meu prisma del jazz, no? On a vegades les estructures són molt ABA concretes, i etc. Doncs aquesta té com un limbo i és molt xulo perquè té diferents parts, però gairebé no t'adones compte que estan havent-hi variacions. I el que em sembla molt interessant també és a nivell rítmic, com comentava, perquè doncs sembla que el ritme sigui quadrat i molt lògic, però és una sensació, perquè després si ho has de cantar tu no és tan evident i no ho és tant les entrades on comencen les frases, i com et deia, les petites variacions que hi ha també, si ho has de cantar t'has de concentrar molt, i en canvi sembla que la cançó que tot estigui superfàcil i flotant.
0: Doncs ens acomiadem amb Ponto de Areia de Milton Nascimento. Moltes gràcies per venir avui a la cinta de Movis, Andrea.
2: Gràcies a tu per posar-me aquests reptes.
0: I espero que segueixis il·lusionant els teus seguidors com fins ara.
2: Moltes gràcies, igualment.
0: I a tots vosaltres us convido a compartir el nostre perfil de Twitter @cintamovius_CM aquelles il·lusions musicals que més us sorprenen. Us hem acompanyat en Pau Blasi, el control tècnic, la Sofia Cabanes, a la producció i xarxes socials, i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, el guió i la locució. I fins aquí aquesta temporada de la cinta de Mòbius. Esperem que n'hagueu gaudit tant com nosaltres, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat cada setmana. Per a mi també ha sigut un gran plaer compartir aquesta experiència amb vosaltres. Fins la propera!

0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui ens n'anem fins a Andermatt, ens n'anem, per tant, fins a Suïssa, per a conèixer música de dos compositors suïssos. D'una banda, August Walter, que va viure el ple segle XIX, i de l'altra, una compositora que va morir l'any 1976, Marguerite Rösgen-Champion, de qui en sentirem un concert per a clavecí. L'intèrpret, el soliste d'avui, serà Masato Suzuki, que amb la seva intervenció central del concert d'avui donarà pas a l'última obra, que serà la sinfonia número 2 de Johannes Brahms. I tot això ho sentirem en versió de l'orquestra suïssa sota la direcció de la seva titular, Lena Lisa Wüstendorfer. Tot això des d'ara mateix a Catalunya Música i des d'aquesta gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del maig del 2024. Un enregistrament que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissió hora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui comença amb una obertura composta per August Walter. És el compositor que l'any 1821 va néixer a Stuttgart, a Alemanya, però que des de molt jove va viure a Basilea, a Suïssa, i va passar ben bé 50 anys. Walter va morir l'any 1896 i d'entre les seues obres per començar el concert l'orquestra suïssa interpreta l'obertura de concert en re major opus 16. La versió la dirigeix Lena Lisa Wüstendorfer, violinista de formació nascuda a Zuric l'any 1983.

El concert d'avui ha començat amb aquesta obertura en re major, opus 16, una obertura de concert d'August Walter, el compositor que va néixer a Stuttgart el 1821, però que va viure 50 anys a Suïssa. De fet, tenia la ciutadania suïssa. August Walter va morir l'any 1896. I aquesta obertura de concert opus 16 l'hem sentit en versió de l'orquestra suïssa, dirigida per quin és la titular, Lena-Lisa Wüstendorfer. A continuació, a ells s'hi sumarà Masato Suzuki, el clavecinista i director holandès-japonès nascut l'any 1981. Ell és qui interpretarà el concertino per a clavecí i orquestra número 1 d'una altra compositora suïssa. Per tant, aquest concert d'avui ho és, una descoberta de música de compositors suïssos. En aquest cas, de Marguerite Rösgen-Champion, nascuda l'any 1894. Va ser alumna d'Ernest Bloch, havia nascut a Ginebra, era pianista, era clavecinista i va marxar a París, és on es va establir. Es va convertir allí en una estudiosa de la música antiga i es va encarregar de l'edició de diverses peces del barroc francès. Tot això pel que fa a Marguerite Rösgen-Champion, l'autora d'aquest concertino per a clavecí i orquestra número 1, que ara us oferim en versió de Masato Suzuki clavecí i l'orquestra suïssa dirigida per Lena-Lisa Wüstendorfer.

segona descoberta en aquest concert d'avui, un concert en què, per començar, ja hem sentit música del compositor alemany establert des de molt jove a Suïssa, August Walter. I ara hem sentit aquesta obra d'una compositora que havia nascut a Ginebra l'any 1894, una compositora suïssa establerta a París, Marguerite Rösgen-Champion, l'autora d'aquest concert per a clavecí i orquestra número 1 que ha interpretat el clavecinista i director Masato Suzuki, avui amb l'orquestra suïssa i sota la direcció de la seva titular, Lena Lisa Wüstendorfer. Aquest és el moment central del concert. És el moment en què, després dels aplaudiments, s'espera que el solista es quedi una mica més a l'escenari i interpreti més música. I, de fet, va ser així, perquè Masato Suzuki el que va interpretar és aquella obra preciosa de François Couperin, Les Barricades Mystérieuses. Forma part de l'ordre per a clavecí número 6. És música del tombant del segle XVII cap al XVIII francès, que ara interpreta fora de programa Masato Suzuki.

En un moment en què està de moda que s'interpreti amb el piano música com aquesta, pensada originalment per al clavecí, s'agraeix sentir aquesta versió original. En aquest cas, en mans de Masato Suzuki, que és qui acaba d'interpretar Le Barricade Mystérieuse, música de François Couperin. Música del barroc francès, música d'aquest compositor que va néixer el 1668 i que va morir l'any 1733. Música esplèndida, francesa, que ha interpretat Masato Suzuki fora de programa per acomiadar-se del públic de la sala de concerts d'Andermatt, a Suïssa, que és on som avui, per sentir aquest concert

Certen que fins ara ja hem descobert dues obres de dos compositors suïssos. D'una banda, August Walter, un compositor de ple segle XIX, i després de la compositora, nascuda a Ginebra l'any 1894 i establerta a París, Marguerite Roesgen-Champion. Ha estat Masato Suzuki qui n'ha interpretat el concertino per a clavecí i orquestra número 1. I tot això quan ens n'anem cap a la que és l'última obra del concert d'avui, la meravellosa sinfonia número 2 en re major, opus 72 de Johannes Brahms, una obra que ens treu del barroc francès, d'aquell so idiomàtic tan propi de la llengua francesa, i ens n'anem cap a aquesta obra composta a ple segle XIX, l'any 1877, una obra que es va estrenar a Viena el desembre d'aquell mateix any. Una obra fantàstica, amb un final esplendorós, que avui sentirem en versió de l'orquestra suïssa dirigida per l'Annalisa Wüstendorfer. Interpreten la segona sinfonia de Johannes Brahms.

0: tota la bellesa i tota la força que hi ha en la música de Johannes Brahms i que hem sentit en aquesta sinfonia número 2 en re major, l'opus 72, una obra de la dècada dels 70 del segle XIX. Aquesta esplèndida sinfonia que ha interpretat l'orquestra suïssa sota la direcció de la seva titular, Lena Lisa Wüstendorfer. És nascuda a Zuric l'any 1983, violinista de formació i alumna del recentment desaparegut Roger Norrington. Ella és la titular d'aquesta orquestra suïssa que hem sentit avui i que ens ha fet conèixer la música de dos compositors suïssos, d'August Walter, per començar amb l'obertura de concert d'aquest compositor nascut a Alemanya però que va viure pràcticament sempre a Suïssa a ple segle XIX, August Walter, i després hem sentit el concertino per a clavecí i orquestra de la compositora nascuda l'any 1894 a Ginebra, Marguerite Rösgen-Champion. L'intèrpret solista ha estat el clavecinista i director holandès, japonès, nascut a La Haia l'any 1981, Masato Suzuki. I després d'això, Johannes Brahms i aquesta sinfonia número 2 amb què acomiadem aquest concert d'avui. El que va gravar la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea el maig del 2024, un dels concerts que han arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Ràdio Difusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, Franz Schubert en versió del pianista Paul Lewis, que és qui ens ofereix la sonata en re major Deutsch 850.

0: Música per a piano de Franz Schubert, la sonata en re major Deutsch 850, interpretada per Paul Lewis.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: Lieb Liebchen, benvolguda estimada, un lit del cicle Liederkreis opus 24 de Robert Schumann. Ens acompanyaven Wolfgang Holzmaier, baríton, i Imogen Cooper, piano.
1: Catalunya Musical.

0: Sabies que la poeta i activista pels drets humans Maya Angelou deia: "La música era el meu refugi. Podia arrossegar-me fins a l'espai entre les notes i enroscar-m'hi l'esquena."
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.
0: Tots necessitem un refugi metafòric on descansar de tant en tant. Per alguns pot ser un lloc concret i per altres un hobby, quedar amb els amics o un llibre, per exemple. La música, en aquest sentit, és un gran recurs perquè té la capacitat d'aïllar-nos per uns instants i de submergir-nos en un espai íntim i emocional que ens fa sentir millor. Per això avui us oferirem, precisament, una llista de propostes musicals que ens ajudaran a sentir-nos tranquils i protegits en aquest refugi metafòric. Si teniu Set de Sons, comencem.
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: L'entrada al nostre refugi musical d'avui ens l'oferirà Jan Sibelius amb el seu Andante Festivo, escrit l'any 1922 en una etapa de maduresa creativa marcada per la recerca d'essencialitat. Tot i el títol, no es tracta d'una música exuberant, sinó més aviat solemne i recollida en què les cordes ens fan avançar lentament i ens calmen. Una peça per tancar els ulls i respirar.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família, a Catalunya Música.
1: Tot i que ens agrada molt estar al nostre refugi musical, sempre és millor compartir-lo amb algú. Això és el que canta Orfeu en aquesta escena de l'òpera Orfeu i Eurídice, de Christoph Willibald Gluck. Ni el cel pur, ni el sol clar, o la música d'éssers alats poden fer-li oblidar l'amor de la persona estimada. Ho sentirem amb la veu de Filip Jaruski.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: I seguim amb una peça que ens porta al refugi de la nit. Soir és un dels moviments del díptic de música de cambra que Mel Bonis va compondre l'any 1907. Una música d'interior, serena, gairebé confidencial, que ens convida a un refugi fet de petits gestos, on el piano ens xiu-xiueja a l'orella.

0: Catalunya Música.
1: De refugis interiors n'hi ha de moltes menes i sovint tenen a veure amb l'espiritualitat. La que sentirem tot seguit ens hi porta. And the Swallow, de Carolyn Shaw, parteix d'un vers del Salm 84, que parla del temple com a lloc d'acollida on fins i tot l'oreneta troba niu. Les veus s'entrellacen amb una escriptura coral clara i delicada, creant un espai sonor de calma i protecció. La sentirem amb els Butcher's Eight.

I si les veus ens han portat un refugi molt interior i subtil, ara tornarem al paisatge i posarem els peus a terra o al mar. La música de Jaume Tugores respira mediterrani i ens recorda que en els refugis metafòrics també hi ha un espai per ballar i jugar amb complicitat, tot i que el títol de la peça ens parli de plorar. Puc plorar als teus ulls.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: L'estètica minimalista sembla sovint la més adequada per sentir-nos en un refugi de pau lluny del soroll i les presses exteriors. Per això sentirem tot seguit aquest fragment de la banda sonora que Michael Nyman va crear per a la pel·lícula Gattaca, una composició que ens agafa de la mà i ens encoratja en un món de canvis.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: El mateix corrent de vida que recorre les meves venes nit i dia recorre el món i dansa en ritmes constants. És la mateixa vida que esclata joiosa en la pols de la terra, en innombrables brins d'herba, i es transforma en onades tumultuoses de fulles i de flors. A vegades podem trobar refugi en un bon poema que ens atura el ritme i ens fa respirar amb la seva música interna. Aquests eren els dos primers versos de Corrent de vida, de Rabindranath Tagore, un poema que Christopher Tin va convertir en una de les peces corals de l'obra titulada Song Offerings.

Per a moltes persones, la natura representa un bon refugi, un lloc on reposar i retrobar l'essència. Una natura idíl·lica que, en música, és sinònim de pastoral. Precisament, això és el que ens aboca el primer moviment de la suite de Virgil Thompson sobre la música que va crear per al documental Louisiana Story, un refugi natural on tot troba

I seguirem amb aquest to tan pastoral i bucòlic amb el tercer moviment del concert per a flauta de Rutland Bolton, un compositor britànic de principis del segle XX que va defensar sempre la música accessible i connectada amb la comunitat. Un refugi alegre i vital que ens ajuda a dibuixar un somriure.

0: Catalunya Música.
1: I un cop ens trobem confortables en el nostre refugi interior, podem alliberar les nostres vulnerabilitats, pors i dubtes. Però tal com ens canta Vitellia a la Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart, tots aquests sentiments foscos i enganyosos només es poden combatre amb la fe. La sentim amb Elina Garanca.

0: La set de sons és insaciable.
1: Avui la música ens ha convidat a aturar-nos i ens ha ofert un lloc on arraulir-nos, tancar els ulls i respirar. Com hem vist, de refugis interiors musicals n'hi ha molts, només cal trobar el nostre. I acabarem amb un piano que ens ajuda a retrobar la senzillesa de les coses petites i la profunditat emocional dels moments de calma. Sentim Plutut, d'Alexandre Strelesky. Us hem acompanyat Dani Jiménez als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu de tenir mai set de sons.

Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Eduard Toldrà és l'autor d'aquesta cançó Recança, sobre text de Josep Carner. Sentíem Dalmau González, tenor, i Liriana Mafiote, piano, un enregistrament de l'any 97.

0: Observant l'espai i el temps. Les cordes de l'ukelele. Amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Salutacions, moltes i moltes salutacions des de la sintonia de Catalunya Música. Benvinguts a una nova edició de les cordes de l'ukelele, aquest espai dedicat a la world music, que és aquest terreny tan i tan gran que no ens l'acabem, no ens cansarem mai de dir-ho. Avui el nostre denominador comú són artistes i propostes que han portat essències sonores d'un lloc a l'altre, ja sigui pels seus orígens familiars o perquè en la seva feina musical han adoptat sonoritats de més enllà de l'oceà. Sigui com sigui, avui ens movem en una mena de connexió entre el Mediterrani, l'Atlàntic i les aigües antillanes, de manera que passarem tant per les vores mediterrànies com per elements del tango, per exemple, o de la música brasilera, o per Llatinoamèrica amb una mirada ampla. I per començar, això és el que us proposem. La mescla de Mediterrani i tocs llatins del pianista menorquí Marco Mezquida amb el violoncel·lista aquí cubà, entre d'altres sons, Martín Meléndez. Del disc de Marco Mezquida, Letter to Milos, El Beso.

El sempre colorista Marco Mezquida en una peça del disc Letter to Milos, on també hi participava Martín Meléndez, un músic d'origen cubà, segurament molts ja el coneixeu, dels més actius i inquiets que hem adoptat per aquí i que no deixa de sorprendre'ns. Una cosa similar podríem dir de la cantant i pianista Yadira Ferrer, inquieta com pocs, també un personatge, una música que surt sovint en aquest programa, que ja fa molt temps que col·labora amb músics d'aquesta banda del Mediterrani. Ja fa uns quants anys aquesta era la seva incursió al projecte, tampoc no massa conegut, tot i que fa anys que va engegar, el projecte, com diem, Venancio y los Jóvenes de Antaño, un projecte engegat pel músic Dani Álvarez. Doncs una cançó amb referències ben properes.

aromes llatins i mediterranis en aquesta peça Se mece, que el projecte de Venancio i los jóvenes de antaño compartia amb veus com la de la cubana Yadira Ferrer. Avui, brisa mediterrània, antillana i atlàntica, les fem coincidir buscant punts d'unió a través del mar. I és que per això serveix la imaginació. I si parlem de cubans afincats a Catalunya, tampoc ens podem oblidar de l'energètic trompetista Carlos Sarduy. Un tast, un cop més, aquell famosíssim Chan Chan, tot un himne de Compay Segundo, que el trompetista inclou al disc Charlie en La Habana.

Incombustible Libertango d'Astor Piazzolla, així hem seguit a les cordes de l'ukelele i amb tota la mestria i l'energia de l'ensemble de vents valencià Spanish Brass, tota una institució entre les propostes de vent metall que busquen també l'arrel i s'aproximen a diferents indrets i, de fet, a molts estils musicals. Aquí els aires de tango ens han fet seguir viatjant per mar i seguim el camí amb la veu d'Anna Rossi, una artista d'origen argentí, concretament de Rosario, que fa molt temps, de fet una dècada, que viu a Barcelona. És un boníssim exemple, creiem, que ens va molt bé avui en aquest triangle que uneix mars. Una artista que ha col·laborat amb un munt de gent, ha coincidit amb alguns dels artistes, justament, que avui, directe o indirectament, surten en aquest programa, a més de ser a projectes de música d'arrel com Coetus o Gafieira Miuda, que en aquest cas tocaria més la part brasilera. Seguim, doncs, amb aquesta milonga que parla de sortir a caminar.

Anna Rossi, amb la seva milonga particular, ens fa avançar cap a la mescla de tango i de fado que fa temps que proposa un artista com la portuguesa Cristina Branco, que ens diu que no només a París hi ha tangos.

Seguiu la sintonia de Catalunya Música i aquí hem continuat en aquestes cordes del nostre ukelele imaginari per via d'Ultramar. I és que així es titula aquest disc preciós de Maria del Mar Bonet, Ultramar, on la cantant i compositora mallorquina dialoga amb músiques i músics cubans per treure'n peces com la que acabem de sentir, Cançó de les Princeses Africanes. D'una generació posterior, el projecte Tarquim del valencià Pau Vidal i els seus músics, doncs, té ja el seu currículum discos com l'explícit a Cuba, on, per cert, hi torna a aparèixer, entre d'altres, la veu de Yadira Ferrer.

són per a los muertos del projecte Tarquim, en aquest cas mirant molt de prop els sons cubans i fent un cant per a aquells que ens han deixat, però un cant, si més no, força esperançat, o així és el que ens sembla. També unint mars i oceans tenim a la cantant i instrumentista, o cantautora, si ho preferiu, Namina. Amb orígens familiars al Brasil i molt activa en els nostres escenaris, combinant instruments d'aquí i d'allà, aquí recupera un tema de Luis Gonzaga i Humberto Teixeira.

Les veus de l'excel·lent ensamblatge que fan les Gema 4, el quartet fundat per músiques cubanes que un bon dia van decidir quedar-se al nostre país i que en aquest cas sentíem en un cant que ens transportava a terres israelianes. Potser ens hem apartat una miqueta del nostre fil conductor, però no massa, al cap i a la fi, perquè també és un exemple de com a través dels mars es poden unir les músiques. Canviem de lloc, tastem un bolero, però fet aquí. Del disc Esto sí se llama querer, molts ja el coneixeu, on el segell discogràfic Underpool ajuntava músics de diferents procedències i generacions fent duets. Un cop més, encara, doncs, sentirem la veu de Yadira Ferrer, aquí acompanyada de Roger Mas al piano.

Doncs amb aquest bolero duele dins del disc Esto sí se llama querer, ens hem anat acostant ja al final del programa. Marxarem amb tot un emblema, com hem fet altres vegades, ens encanta aquest tema, és el famosíssim Manicero, unint aquí el piano del cubà Pepecito Reyes, un músic que ens va deixar l'any 2011, i la sempre poderosíssima veu d'Estrella Morente. Doncs així, aquí ho deixem. Aquí ho deixem els que us hem acompanyat, esperant que la música us faci més o us segueixi fent feliços. Hem estat amb vosaltres, Oriol Pinart, al control del so, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Doncs fins molt aviat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música.
3: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
4: Us donem la benvinguda a l'última cita de la setmana temàtica que dediquem a la Marató Emergents 2025, l'escenari obert als nous valors musicals. Avui la sala Oriol Martorell de l'Auditori s'omple del so del violoncel gràcies al talent d'un dels joves violoncel·listes més prometedors de la futura escena europea, Benjamin Kreuthoff. Cada temporada, l'Organització Europea de Sales de Concerts selecciona els seus Rising Stars, joves i destacats intèrprets als quals se'ls ofereix l'oportunitat de fer una gira pels auditoris que formen part de l'organització. El Festival Emergents Barcelona ha presentat enguany aquest artista Eco Rising Star, el luxemburguès Benjamin Kreuthoff, un músic que ja s'ha fet una veu pròpia dins el panorama musical internacional. Aquí, a Barcelona, actua amb la jove pianista georgiana Anna Bakradze i amb el seu violoncel Cristofori presenta obres de Nadia Boulanger, l'estrena a l'estat espanyol d'una nova obra de Sally Bemesh i la sonata Opus 19 de Sergei Rachmaninoff. Un atractiu recorregut per diversos estils i llenguatges musicals que ens permetrà descobrir el domini tècnic i la musicalitat d'aquests dos joves intèrprets. El recital comença amb Nadia Boulanger, la mestra de molts dels músics més destacats del segle XX. La seva llista d'alumnes rellevants és tan extensa que és difícil d'igualar-la. Però, en canvi, la seva producció ha passat més desapercebuda. De fet, va deixar la composició ben aviat per dedicar-se de ple a la docència. Doncs bé, avui podem conèixer el seu llenguatge amb les tres peces per violoncel i piano, una obra que destaca per la subtilesa i la sensibilitat sonora, amb moments d'introspecció i d'altres molt enèrgics. Uns contrastos que posen a prova la capacitat expressiva dels intèrprets.

Benjamin Kruithof i Anna Bakradze ens han ofert les tres peces per violoncel i piano de la compositora i pedagoga francesa Nadia Boulanger. Aquest programa de la Marató Emergents de Barcelona mostra com el talent jove pot combinar tècnica, expressivitat i sensibilitat. La compositora i violista britànica Sally Beamish ha estat l'encarregada de compondre l'obra que el violoncel·lista Benjamin Kruithof estrena a la seva gira com a artista seleccionat per l'Organització Europea de Sales de Concerts. El punt de partida de l'obra Reverie és la sensació de tranquil·litat que Kruithof troba al seu país natal, Luxemburg. Beamish ens transmet aquesta idea a través d'una melodia folklòrica luxemburguesa. La tocata central, més estrident, ofereix el contrapunt a la primera secció i després es dissol en les ondulacions del piano que flueixen per sota la línia del violoncel. L'obra s'acaba amb el retorn a la melodia popular inicial. Reverie de Sally Beamish és un diàleg constant entre el violoncel i el piano.

Referir, una obra per violoncel i piano de la compositora britànica Sally Beamish, que ha escrit justament pel violoncel·lista Benjamin Kruithof, que ens acompanya avui en aquest concert del Festival Emergents 2025. El programa continua amb la sonata per violoncel i piano en sol menor, opus 19, de Sergei Rachmaninov. El músic rus la va compondre el 1901 com a resposta a l'estat de depressió al qual l'havia assumit el fracàs de la seva primera sinfonia. La partitura combina la intensitat emocional amb la tècnica virtuosa. Permet al violoncel expressar tota la riquesa harmònica i dramàtica que conté habitualment l'obra de Rachmaninov. És sobretot a l'Andante on el compositor explora fins als seus límits les possibilitats expressives del violoncel. En conjunt, les melodies commovedores en un discurs d'alta intensitat dramàtica conformen una partitura que persegueix el màxim equilibri possible entre el violoncel i el piano. Sonata per violoncel i piano en sol menor, opus 19, de Sergei Rachmaninov, a càrrec de Benjamin Kruithof, violoncel, i Anna Bakradze, piano.

Dos joves talents, Benjamin Kruithof, violoncel, i Anna Bakaradze, piano, ens han ofert la sonata en sol menor, opus 19, de Sergei Rachmaninoff, per tancar aquest concert de la Marató Emergents 2025, fet el febrer passat a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona. Però encara ofereixen una peça fora de programa, un fragment de Le Grand Tango, d'Astor Piazzolla, una obra plena de passió i ritme que fusiona elements del tango argentí amb una sonoritat clàssica. Un final vibrant que posa en valor la complicitat dels intèrprets.

0: Un fragment de Le Grand Tango d'Astor Piazzolla, el bisc que han ofert l'artista Echo Rising Star, el violoncel·lista luxemburguès Benjamin Kruithof i la pianista georgiana Anna Bakradze, després d'haver interpretat obres de Nadia Boulanger, Sally Bimash i Sergei Rachmaninov. Tot un recorregut per diversos estils i llenguatges musicals que ens ha permès descobrir el domini tècnic i la musicalitat d'aquests joves intèrprets. Ha estat una de les propostes cambrístiques de l'edició 2025 del Festival Emergents, el projecte de l'Auditori de Barcelona que ens ha permès conèixer els joves talents que en el futur immediat seran protagonistes de l'escena musical. Un concert enregistrat per Catalunya Música a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori el febrer passat. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.
0: Som a la sintonia de Catalunya Música. Continuem la nostra programació amb Gustav Mahler i l'escena final del Faust de Goethe, que és la segona part de la sinfonia número 8 en mi bemoll major, Sinfonia dels Mil. Ens sentim la versió de diversos solistes vocals, el cor de l'Eltham College de Londres i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Valery Gergiev.

0: té la segona part de la Simfonia número 8 dels 1000 de Gustav Mahler, que hem sentit en la interpretació de diversos solistes vocals al cor de l'Eltham College de Londres i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Valery Gergiev.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniel Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, comencem ara i aquí una nova edició del taller del luthier a Catalunya Música. El programa avui ve ple de temes que en diríem originals o curiosos directament. Començarem parlant d'un instrument que poques vegades s'ha pogut escoltar en directe al nostre país. M'estic referint a la trompa alpina. Parlarem d'aquest instrument que es va poder escoltar en directe a Igualada fa uns dies, fent duet amb l'orgue de la Basílica de Santa Maria. Més endavant, la Marisa Ruiz Magaldi ens portarà a la segona part d'aquella secció que ja fa unes setmanes va dedicar a les guitarres insòlites que conserven al Museu de la Música de Barcelona. I acabarem encara amb més curiositats, les que ens porta un cop al mes en Xavier Pagès Corella en els seus enfilalls. Avui, taller del luthier número 418. Comencem?
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: El so de l'instrument és la veu del cor. Shinichi Suzuki.
1: La trompa alpina és un instrument que segurament haureu vist ni que sigui en fotografia o en vídeo. Neix als Alps, com el nom indica, però no és gaire habitual veure'l fora d'aquelles contrades. És un instrument fet del tronc dels avets joves que creixen als Alps i que són buidats per dintre per obtenir un tub cònic. La forma corbada

que té l'instrument, ve donada per la neu que cau a l'hivern i que dona a la trompa alpina la seva forma característica. La longitud d'aquest instrument és de gairebé 4 metres i les notes l'intèrpret les fa únicament amb els llavis. Els que han tingut la sort de veure i també d'escoltar una trompa alpina no fa gaire són els assistents del Festival Internacional d'Orgue d'Igualada. L'edició del 2026 és la número 32 i un dels concerts més atractius i singulars va ser el que l'organista Francesco Di Lernia i Carlo Torlontano, intèrpret de trompa alpina, van oferir a la Basílica de Santa Maria d'Igualada. Una combinació original d'un instrument popular com és la trompa alpina amb un de sacre com és l'orgue. Doncs bé, jo vaig tenir la sort de ser en aquell concert i també de conversar breument amb els músics, sobretot amb en Carlo Torlontano, l'intèrpret de trompa alpina. Sentirem el que em va explicar just després de la prova de so que va fer el mateix dia del concert amb la traducció que amablement em va oferir en Joan Paradell, organista i director artístic d'aquest festival d'orgue que es fa cada any a Igualada.

Senyor dels Anells, del llibre, que diu això, la tradició diu que el Helmut, per guanyar la guerra, tocava un corn, una trompa, que en diem nosaltres. Llavors, doncs, d'aquí tota aquesta peça està inspirada, doncs, en aquesta batalla, doncs, quan ell tocava aquesta trompa alpina, i també després els seus successors que van continuar a tocar per guanyar les batalles.

0: Aquesta que estem escoltant és la peça que comentava ara fa un moment l'organista Francesco di Lernia, The Great Horn of Helm, la gran trompa de Helm, música de Giovanni d'Aquila inspirada en el llibre El Senyor dels Anells de Tolkien. El que us proposo ara és d'escoltar la breu conversa que vaig gravar també amb en Joan Paradell, el director artístic del Festival Internacional d'Orgue d'Igualada. Hola, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies per fer-nos aquesta traducció improvisada. Parlem precisament d'aquesta proposta de portar fins a Igualada un instrument que no sé si s'ha vist gaire a Catalunya, però vaja, és com un fet excepcional poder veure i escoltar en directe una trompa alpina.
1: Exactament, a Catalunya no ho sé, però certament a Igualada no s'havia vist mai aquest instrument, ni s'havia pogut escoltar mai en directe, o sigui, que serà la primera vegada que dins del Festival d'Orgue, i no tan sols dins del festival, perquè ja dic que aquí a Igualada, dins de cap àmbit, s'havia pogut escoltar la trompa alpina.
0: I com és això? D'on neix aquesta proposta? Tu ets el director artístic del festival. Com t'arriba o ets tu que els vas a buscar?
1: Jo sempre he procurat de portar dins del festival conjunts una mica particulars. Podem tenir, per exemple, l'any passat que vam tenir un concert d'orgue i flauta de pan. També és una cosa ben excepcional. I segurament amb una que, si no és la millor, serà la segona, vaja, una senyora, un intèrpret, una virtuosa d'aquest instrument, que va ser realment una cosa impressionant, perquè te'n fas creus de com amb quatre canyes, perquè ho podem ben bé dir així, es pot tocar amb un virtuosisme i unes coses de música clàssica increïble, increïble, amb una pulcritud, oi, és fantàstic, fantàstic. I així, doncs, repeteixo, jo sempre he tingut aquesta idea de portar conjunts nous, no? I coneixia aquests dos intèrprets, sobretot l'organista, perquè és un col·lega i que ens uneix una bona amistat, i sabia que ell feia aquest duo amb aquest instrument també particular. I així, doncs, em va venir la idea, doncs, enguany d'invitar amb ells. Referent a si són ells i o jo que els busco, en aquests casos particulars he sigut més jo que els busco amb ells, però sí que rebo moltes sol·licituds d'organistes, de conjunts també d'instruments més clàssics, com per exemple trompeta i orgue, o flauta i orgue,

0: escriu molta gent demanant de poder participar en el nostre festival d'Orca, que ja enguany és la 32ena edició, que ja podem dir que són palabres majores, això, perquè de seguida està dit. Només ho vam interrompre, i encara no tot, vam interrompre uns dos o tres concerts abans de la pandèmia, però si no, sempre s'ha fet ininterrompudament.
1: I normalment sempre mires que hi hagi aquest orgue i alguna cosa més.
0: Exactament, sempre ho alternem, un concert d'orgue solista amb concerts d'orgue i altre instrument, o conjunts, que pot ser un conjunt instrumental, com de vegades també hem fet en petita orquestra de corda, com per exemple s'ha pogut fer algun concert de Handel, o el concertino de mossèn Valentí Miseracs, i el mateix concert de Francesc Poranc, també hem fet. O amb conjunts vocals, com amb diversos cors de només femenins, cors de nens i nenes, com van ser els Blauets de Mallorca, que vam tenir també ara fa 2 anys. En fi, procurem que hi hagi molta varietat.
1: El públic com ho rep? Està una mica a l'expectativa d'aquest tipus de propostes, m'imagino, no? Però amb què el sorprendreu?
0: Sí, jo crec que sí, perquè ara ja comencen d'estar una mica acostumats que cada any hi ha alguna novetat. Ja tinc idees ja també per l'any que ve, amb aquest tema de coses una mica més diferents del que normalment podem escoltar. I la gent, sí, ja ho esperen, perquè ja comencen de saber que cada any hi ha alguna sorpresa o altra.
1: I ara que no ens escolta ningú, no pots avançar alguna cosa d'això de l'any que ve?
0: No, encara no. No diguem que no sigui el sac i ben lligat.
1: Joan Paradell, moltes gràcies i fins aviat.
0: A vostès, bon dia.

Després d'escoltar les paraules de Joan Paradell parlant-nos del Festival d'Orgue d'Igualada, hem pogut sentir una de les obres que van sonar en aquell concert a càrrec de l'organista Francesco Di Lernia i l'intèrpret de trompa alpina Carlo Torlontano. Era el Presto, el segon moviment de la Sinfonia Pastoral d'Anton Zimmermann, un compositor contemporani de Haydn i Mozart. Si voleu més informació sobre el Festival Internacional d'Orgue d'Igualada, val la pena que entreu a la pàgina web de la Basílica, on es fan els concerts. L'adreça és santamariaigualada.com i des d'allà heu d'anar a la pestanya que posa Activitats, on trobareu l'enllaç del Festival d'Orgue.

0: Caixa de ressonància amb Marisa Ruiz Magaldi.
1: Marisa, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, avui és el dia de complir les promeses. Vas dir que hi hauria una segona part de guitarres insòlites i ja toca, és avui.
2: Aquí la tenim. Quatre guitarres insòlites, extraordinàries, estranyes o rellevants, que m'han semblat interessants per compartir.
1: El nivell era alt, perquè la primera vegada van sortir algunes, recordo que hi ha un baixet de color blau llampant.
2: Sí, i la de metacrilat.
1: Sí, tant.
2: Doncs aquesta vegada em penso que ens superarem.
1: Va, a veure. Doncs, per quina vols començar?
2: Començarem per una guitarra Dobro. Dobro és l'acrònim de Dopiera Brothers, que són la gent que se la va inventar. I aquestes guitarres Dobro, que són molt habituals en els estils de bluegrass, de country, el blues, sobretot en la part central i oest dels Estats Units, on aquestes músiques són molt rellevants socialment, és una guitarra molt curiosa perquè té un forat gran, un forat circular a la tapa, que està tapat per un ressonador metàl·lic amb forats. De guitarres Dobro, aquí a la col·lecció en tenim dues, però la que us vull portar avui forma part de la col·lecció d'en Quico Pi de la Serra, que es troba aquí al museu en préstec, en comodat, des del 2018, i que conté exemplars fantàstics d'aquest tipus de guitarres, no tan insòlites, però sí molt peculiars, com és aquesta guitarra Dobro. Als Estats Units, al Midwest, aquestes guitarres són absolutament normalíssimes. Són instruments que estan molt presents en les tradicions musicals d'allà. També en diuen guitarra resofònica o simplement ressonador. A vegades no en diuen ni guitarra. Té un mànec, té un claviller, té un cos en forma de guitarra, però es veu molt bé, és molt evident, que té un ressonador metàl·lic a la tapa, que ocupa més de mitja tapa. Per tant, forma una part molt important del so que emet la guitarra.
1: Clar, abans parlaves d'aquest forat circular, no estem parlant de la boca de la guitarra.
2: No. Pot haver-hi guitarres amb dues boques petites, per exemple, com aquesta d'en Quico, i a més, el ressonador Dobro, que ocupa gairebé tot l'espai de la tapa. El ressonador aquest és interessant perquè no tapa el forat, sinó que s'aguanta només pel pont, de manera que facilita aquesta ressonància i aquest augment del volum que s'aconsegueix quan es toca l'instrument. Aquest Dobro del que us parlo, que és d'en Quico Pi de la Serra, té la taula de fusta d'avet, el fons i els riscles són de fusta d'auró, el mànec també és d'auró, el diapasó és de

0: xicranda i el ressonador, com dèiem, és metàl·lic.
1: Aquest ressonador, més a més, que dius que és metàl·lic, es veu clar perquè és més fosc, té un altre to que el color de la fusta, que és claret.
0: Sí, sí, absolutament. És molt, molt evident. I, de fet, aquesta guitarra la veureu exposada en la vitrina que està al davant de la de les guitarres.
1: Que és diferent a la gran vitrina de guitarres.
0: Exacte, però estan en diàleg. És a dir, en aquesta vitrina al davant hi trobareu guitarres que formen part de grups de les músiques tradicionals i populars de molts llocs diferents del món en què la guitarra hi té un paper crucial.
1: Bé, doncs ja tenim la primera, seria una guitarra per estils de música nord-americans o vinculats als Estats Units.
0: Sí, correcte. Quico Pi de la Serra la feia servir tot sovint, perquè ell sempre ha fet blues i sempre ha fet rock, i guitarristes tan famosos com Mark Knopfler també han fet servir aquest tipus de guitarres.
1: La següent?
0: La següent, una guitarra de Soldevila i Porcel. És una guitarra que també podreu veure si veniu al museu a la vitrina de les guitarres, i la distingireu de seguida perquè té un conjunt de cordes que en diem simpàtiques, que vibren per ressonància i que està col·locat de forma obliqua en les 6 cordes de l'instrument. Porta una etiqueta que diu Francesc Soldevila instructor, Josep Porcel constructor, abril de 1867 a la Barceloneta. Per tant, és una guitarra feta menys d'un quilòmetre del Museu de la Música, i és fantàstic que la podem tenir aquí.
1: Segurament l'element més característic que distingeix aquesta guitarra d'altres és això que deies de les cordes simpàtiques. Expliquem una mica quina funció tenien les cordes, que no és molt habitual trobar-les en una guitarra actualment, no?
0: No, això, com tantes altres coses en la història dels instruments musicals, era un experiment per veure quines possibilitats tenien aquestes cordes addicionals, aquestes cordes simpàtiques, per enriquir o per millorar el so de les guitarres. Clar, tenir aquest doble joc de cordes significa que hem de tenir dos clavillers, per tant que s'ha d'afegir una peça de fusta on es puguin col·locar totes aquestes cordes. Això genera diferents reptes constructius que aquests guitarrers van voler afrontar i que van voler resoldre per potenciar aquest volum de l'instrument. Les cordes simpàtiques vibren sense ésser excitades, que es diu. És a dir, el guitarrista toca les cordes, les 6 cordes de la guitarra a la manera tradicional, i aquestes cordes simpàtiques, per la simple vibració de les cordes principals, comencen a vibrar. És el que es diu vibrar per simpatia, no? Que és una paraula molt bonica, en el fons. I és aquest l'objectiu de col·locar-hi aquest doble joc de cordes.
1: Se sap quan va arribar aquí o per part d'aquí?
0: Perfectament. És un dels instruments que tenim més ben documentats. Va pertànyer a la col·lecció d'Orsina Baget, de la qual ja hem parlat en aquesta secció més d'un cop, i va arribar al museu als anys 30, dipositada, i l'Ajuntament de Barcelona la va comprar formalment el 1947. I des de llavors, aquí la tenim. Ben visible.
1: Es toca de tant en tant?
0: No, aquesta no forma part del conjunt de guitarres que tenim en ús musical.
1: Que n'hi ha d'aquestes que sí que es poden tocar, de guitarres,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, i no pas poques. Tenim la Simplicio, la Yagüe, la Ramírez, la guitarra dels Lleons, alguna Torres.
1: Bé, ja estic veient la imatge de la següent guitarra insòlita. De fet, és com una doble guitarra, no, Marisa?
0: Sí, així en diem guitarra doble. És doble perquè té dos cossos, tot i que té una sola caixa, però visualment té dos cossos, dos ponts, dos jocs de cordes, dues obertures acústiques o boques, dos mànecs, dos clavillers i dos jocs de clavilles. Per tant, és ben bé com si fossin dues guitarres siameses, enganxades pel cos.
1: És una bona definició, aquesta, per tocar un sol intèrpret o per tocar dos?
0: Per tocar un sol intèrpret. Ostres. És un d'aquests altres experiments o innovacions que, per exemple, hem pogut veure en l'àmbit del rock dur i del heavy amb guitarres elèctriques amb dobles mànecs i dobles cossos. Això sí que està, diguem, en un ús potser minoritari, però no ha desaparegut en absolut. En la tradició clàssica, el més habitual és veure guitarres amb un sol cos, un sol mànec, una sola guitarra. Però aquesta guitarra doble és molt interessant perquè ens ensenya això, ens ensenya com els constructors han provat coses. Han dit, ho provem i ja ho veurem, a veure què passa. I aquest és moltes vegades és el motor de la innovació i de les novetats.
1: I se sap per què? És a dir, què buscava el guitarrer en aquest cas?
0: A veure, Això és la fusió d'una guitarra

0: romàntica d'aquestes de 6 cordes simples, diguem, amb una de barroca de 6 ordres dobles. Això també és interessant, perquè no són dues guitarres iguals que el constructor va enganxar i simplement ja està, sinó que està fet expressament enganxar una guitarra romàntica amb una guitarra barroca. Objectiu: buscar noves sonoritats, buscar més volum, buscar una barreja de sons que permetés segurament al guitarrista tocar-ne una, tocar l'altra o tocar-les totes dues, donar més varietat, més flexibilitat. És molt possible que l'objectiu fos aquest.
1: Ha de ser molt curiós veure tocar un instrument com aquest.
0: Ho ha de ser. Ho ha de ser. La veritat, malauradament, no està en ús musical, però sí que es pot veure a la vitrina i us podeu fer la idea de quin aspecte té i de lo curiosa que és, perquè realment és molt curiosa.
1: Què en sabem del guitarrer o de quina època és aquest instrument?
0: Poca cosa. Del guitarrer en sabem poca cosa. Hi ha unes inicials en la guitarra que són JMCH. Suposem que són del constructor, però no tenim massa més informació. Sobre l'època, per les fustes, per la factura, creiem que és d'entre 1850 i 1950, finals del XIX, principis del XX. I pel que fa a la provinença, un altre cop tenim una guitarra que Orsina Baget va comprar, va depositar als anys 30 al Museu de la Música i que l'Ajuntament va comprar el 1947.
1: Anem a l'última, Marisa.
0: L'última, però no la menys important, ni molt menys. Més que insòlita, aquesta guitarra que avui us vull compartir és una guitarra extraordinària. Per què? Perquè és enormement antiga. Juntament amb la guitarra dels Lleons, són les guitarres més antigues del museu. Estem parlant de 1675, aquesta guitarra que porta l'etiqueta, de constructor i de data. I el constructor és Jean Beauvoir. És una peça única, té la tapa de fusta de pícia, de pi, té un rosetó de pergamí daurat a la boca i per tota la guitarra trobem incrustacions de banús, de fusta de banús, d'ivori, de mare perla fent sanefes, les clavilles són d'ivori, tots els riscles sencers estan recoberts de carell, que és la closca de la tortuga caribenya que avui en dia ja no es pot utilitzar, per sort, perquè és una espècie en perill d'extinció. Per tant, és una guitarra que visualment és una autèntica meravella.
1: És una joia, pel que estàs dient.
0: Sí, sí, és una joia absoluta i és un privilegi poder tenir aquesta guitarra en la nostra col·lecció. Malauradament, encara no la podem exposar perquè requereix d'una restauració estètica, no pas per ús musical, almenys de moment, bastant profunda. I el fet que sigui tan antiga i que tingui tants materials protegits, doncs bé, genera dubtes, decisions i molta recerca i encara no hem emprès aquest projecte, però sí que es pot veure el catàleg en línia. Si busqueu Beauvoir, us sortirà i és una guitarra fantàstica. Beauvoir és el cognom d'una dinastia de constructors, no només d'aquest, de Jean Beauvoir, sinó del seu pare, dels fills, dels cosins. Hi ha molts Beauvoir que es dediquen a la construcció de guitarres a França. Estem parlant d'una època, el 1600, al segle XVII, en què la guitarra a França gaudeix de molta popularitat. El mateix rei Sol, Lluís XIV, era un gran guitarrista, a part de gran ballarí. Era una persona amb capacitats i talents musicals molt diversos. El virtuós guitarrista italià Francesco Corbetta es va instal·lar a París el 1654. És a dir, França es troba en el segle XVII en un gran boom de la guitarra. A Versalles es toca la guitarra, a la cort i també les classes benestants fan servir aquest instrument. I tota aquesta demanda per part de la gent que feia servir la guitarra fa que augmenti molt el nombre de constructors de guitarres i la qualitat d'aquests instruments. Fins i tot trobem nobles i cortesans que es fan retratar amb les seves guitarres. Aquí és on entra en joc la dinastia Beauvoir, que es dedica durant generacions a la construcció d'aquest instrument, especialment amb la gamma més alta.
1: Fa una estona deies que aquesta guitarra és molt delicada i s'ha de restaurar. Entenc que fa poc que és al museu aquest instrument.
0: Sí, fa pocs anys. Va arribar al 2022 gràcies a la donació dels col·leccionistes Alejandro Maluquer i la difunta Helena Folch Rossinyol. Folch Rossinyol és un cognom lligat al col·leccionisme a Catalunya des de fa, com a mínim, 6 generacions. Per tant, és un instrument que ha estat sempre molt ben cuidat, que ha tingut un manteniment molt bo, però tot i així ens demanarà molta intervenció i, sobretot, més que intervenir molt, pensar molt en què, com i quan i fins a on s'ha d'intervenir.
1: De fet, quan estigui restaurat, ja ho és ara, abans de restaurar-se, però serà un dels tresors, clarament, del museu.
0: Claríssimament. Ja ho és ara. Ja per nosaltres és un exemplar absolutament extraordinari.
1: Perquè instruments com aquests, guitarres com aquestes, en altres museus en trobaríem? Com aquesta, concretament?
0: Sí, en trobaríem a París. El Museu de la Música de París té una col·lecció també de guitarres extraordinària. En trobaríem als Estats Units, on també hi ha col·leccions privades obertes al públic, com el Museu de Phoenix, guitarres tan antigues com aquesta, i la majoria de museus de la música d'Europa tenen guitarres dels finals del segle XVII. Tot i així, aquesta nosaltres pensem que és un document extraordinari d'una època i d'un moment social en què la guitarra està absolutament de moda a la cort francesa.
1: Doncs quatre guitarres insòlites, no sé si hi haurien quatre més per una altra secció, però en tot cas, de moment, ens quedem amb aquestes perquè la caixa de ressonància del museu és molt gran i aquesta vegada hi han sortit aquests instruments que recordem com poden veure els oients. Alguns d'aquests instruments són a la col·lecció permanent, però d'altres no. Com ho han de fer?
0: Els que no són a la col·lecció permanent estan visibles en el catàleg en línia, accessible des de qualsevol punt del món mitjançant la web del museu.
1: Marisa, moltes gràcies i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Sentíem Cádiz, de la suite espanyola d'Isaac Albéniz, en versió del guitarrista Xavier Díaz Latorre. Aquesta és una de les peces contingudes en el disc La guitarra dels lleons. Enregistrat ja fa uns anys per aquest intèrpret, al costat del percussionista Pedro Esteban, i editat pel Museu de la Música de Barcelona. En aquest enregistrament s'hi poden sentir algunes de les guitarres de la rica col·lecció del museu.
1: L'arpa és molt agraïda. Tu toques una nota, uau, ja sona preciós. Ens connecta amb algo molt ancestral, jo crec molt antic de nosaltres, no? Ens connecta amb un passat llunyà, amb un paradís perdut.
2: lutier@catmusica.cat Enfilalls amb Xavier Pagès Corella.
0: Xavier, bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
0: Avui els Enfilalls ens porta una d'aquelles curiositats, rareses, lligades als instruments musicals. Clar, jo havia sentit a parlar, per exemple, d'orquestres de màquines d'escriure, però tu em portes avui una orquestra, diguem, una mica més voluminosa, no?
3: Doncs sí, per posar a la pràctica la música amb aquesta orquestra necessitem bastant d'espai.
0: Doncs parlem d'aquests instruments.
3: Bé, en el fons és una orquestra de cotxes. Imagina't si necessitem...
0: No cotxes teledirigits, ni
3: cotxes
0: de joguina.
3: De veritat. I jo no em vull imaginar aquesta orquestra fent una tournée, no? Pujant a l'avió amb els seus instruments, necessitarien extra cadires per posar el cotxe assegut com els violoncels. No, és broma. Doncs, evidentment, utilitzaven els cotxes que tenien a mà en el lloc on anaven. Però, vaja, ara anem explicant una miqueta de què anava.
0: Ens hem de situar als Països Baixos, això sí, eh?
3: Sí, ens hem de situar als Països Baixos a l'any 1983. En allí es va fer un experiment, podríem dir, no?, d'un concert que el van anomenar Concert per 30 cotxes. Llavors, un senyor que es deia Herbert Fairhey, que va ser la ment pensant de tota aquesta moguda, va tenir la idea, doncs, de posar en una esplanada, en aquell moment va ser una plataforma d'helicòpters, imagina't també el context, no? Doncs de posar, doncs, una sèrie de cotxes en aquesta plataforma, i va fer un concert amb aquests 30 cotxes posats en allí, i va fer sonar els cotxes fent un concert. Això va ser una pinzellada, podríem dir. No va anar més enllà en aquell moment d'aquest concert, però clar, a ell li va quedar com la llavor posada dins i va dir, és que això té recorregut amb tant de cotxe, el podem fer anar molt enllà. Llavors es va animar, doncs, al cap d'un any, després de pensar molt, suposo, sobre el tema, doncs va decidir crear un ensemble de cotxes.
0: De 30?
3: No va ser de 30 cotxes, va ser una cosa més modesta. En principi, no? Va reunir uns amics, no? I va dir, l'anomenarem Netherlands

0: Autoensemble, que podríem dir que són el conjunt de cotxes dels Països Baixos, i com deia, amics seus que ja havien participat en l'experiment anterior i van crear una formació estable al voltant de la música per a cotxes.
1: Clar, és curiós això que expliques. Intento imaginar-me quina sonoritat es pot obtenir d'un cotxe. Clar, de seguida pensem en els clàxons, no?
0: Això és la solució més immediata, no?
1: Però el motor, accelerar,
0: és que tot,
1: no?
0: És clar. Absolutament tot.
1: Obrir i tancar una porta també
0: per
1: seria?
0: Per exemple, obrir el capot i donar-li un bon cop, per exemple, o portes, obrir i tancar portes, engegar, com deies, el motor, accelerar, donar més o menys gas, engegar la ràdio del cotxe també, o sigui, hi havia moments que engegaven la ràdio i deixaven que sonés la ràdio, els parabrises també, engegar-los i apagar-los, tot el que se't pugui ocórrer, donar cops al capó, per exemple, per què no? Doncs tots aquests sorolls, que a més, quan dic sorolls, això ens recorda molt el que vam estar parlant a la sessió dels Intona Rumori, no? O sigui, hi ha uns antecedents. Aquestes persones que es dediquen a fer música amb el que es consideren normalment sorolls, doncs ja van tenir els seus antecedents en els músics futuristes que es van anomenar en el seu moment. Això podríem, un neofuturisme, fins i tot podríem dir-li, doncs, de recuperar doncs, aquestes sonoritats tan quotidianes i fer-ne música.
1: Quines músiques feien?
0: Clar, el tipus de músiques que feien, com et pots imaginar, doncs, eren bastant poc ortodoxes. No? D'entrada, la partitura eren partitures que estaven concebudes més aviat en blocs, és a dir, donaven com unes instruccions, no? Per exemple, durant 10 segons es toquen els clàxons, a vegades sense donar més indicacions, és a dir, simplement que sonin els clàxons, tal. O potser deien fent sons curts o fent sons llargs, o deien aquest cotxe farà cops de porta, mentrestant l'altre engegarà el motor i fa no sé què. Llavors, això doncs, es donava unes indicacions genèriques que ajudaven els intèrprets doncs, a anar construint aquesta música. A més, hi havia un director, o sigui, davant dels cotxes hi havia
1: un guàrdia urbà.
0: Sí, un guàrdia, no diré vestit de guàrdia urbà, però si anava donant indicacions, mai tan ben aplicada l'expressió, als cotxes i anava indicant doncs, els canvis en els blocs o els temps que duraven que havien de fer els canvis i el director anava indicant. Es posava al dalt d'una cadira perquè el poguessin veure tots els cotxes en una posició alçada i amb això consistien una mica doncs, tots els concerts.
1: I això va tenir recorregut realment? Sí.
0: A veure, recorregut, evidentment no va tenir el mateix recorregut que una sinfonia de Beethoven, com és natural, però ells mateixos també van veure que només amb el so dels cotxes no hi havia prou teca, podríem dir, doncs, per fer prou música durant suficientment temps. Llavors se'ls va ocórrer, que em sembla una idea excel·lent, això també els hi va passar amb els futuristes en el seu moment, doncs de combinar aquests sons amb instruments, entre cometes, normals. Llavors van incorporar-hi, per exemple, la bateria, van incorporar-hi el saxofon i fins i tot les veus.
1: I d'aquí van néixer projectes, em sembla que algun fins i tot discogràfics, o sigui, hi ha enregistraments d'aquesta gent.
0: Efectivament, doncs no només es van dedicar a fer performance d'aquest tipus en diversos llocs de tot el món, sinó que a més ho van enregistrar, van fer un parell de discos, un d'ells en format single, que tenia dues cares, i en cadascuna de les cares doncs, hi van gravar un tema gravat amb els cotxes. A més, també va fer un concert que el van enregistrar en directe i aquesta música enregistrada en directe la van utilitzar com a banda sonora d'una pel·lícula que es deia Procar, que era un curtmetratge que després el van exposar en diversos festivals de cinema.
1: És curiós tot això que expliques. No m'acabo d'imaginar com duria ser una performance d'aquesta gent. O sigui, realment era obert al públic, o sigui, hi podia anar públic, pagava una entrada i anava a veure això.
0: L'entrada no sé si la pagaven, però evidentment això es feia en espais oberts, no? En aparcaments públics, en com hem dit abans, no? En aquesta plataforma d'helicòpters, doncs que la gent es podia tensar i escoltar el concert. Però moltes vegades no només era tensar-se i escoltar el concert, sinó que els cridaven a col·laborar en el concert amb els seus cotxes, és a dir, que la gent venia amb el seu cotxe, aparcava allà a prop d'on es feia el concert que en aquella època hem de pensar que no hi havia internet ni hi havia pràcticament telèfons, mòbils per descomptat que no, clar, com s'ho feien per organitzar aquest concert i fer participar la gent? Doncs utilitzaven la ràdio local, és a dir, els feien sintonitzar la ràdio des del cotxe mateix i des de l'estudi de la ràdio els hi donaven les instruccions i deien, quan comenci el concert o quan el director faci aquest senyal, vosaltres tocareu el clàxon o fareu aquest cop

0: de porta, obrireu i tancareu les portes. Llavors, la gent no només anaven a escoltar el concert, sinó que participaven del concert amb instruccions donades via la ràdio.
1: És curiós, realment.
0: Molt curiós.
2: Quanta vida va tenir aquest projecte, aquesta iniciativa?
0: Aquesta iniciativa no va tenir gaire trajectòria. Ben dit que el primer concert es va fer l'any 83, el 84 es va fundar l'ensemble, i l'any 87, estem parlant de tan sols 3 anys més tard, ja van decidir que deixaven l'ensemble. Tot i així, l'any 90 els hi van demanar des d'un programa de televisió si podien fer una última aparició i encara van actuar una última vegada.
2: En tot cas, queda el testimoni del que van fer aquesta gent, això sí.
0: Home, evidentment, aquestes coses doncs, són una mica bogeries, no? Però són testimonis musicals de moments històrics que nosaltres ens fan pensar, no? Doncs, com era la vida musical en aquell moment, i no només això, sinó que també ens inspiren per coses de cara al futur. És a dir, que aquestes no són iniciatives en fons perdut, no? Doncs, sinó que, a més, els músics del futur també ens inspira per crear coses noves, que això també penso que és molt interessant.
2: Bé, una història més curiosa, com totes les que ens porta el Xavier Pagès Corella, aquesta de l'Orquestra de Cotxes dels Països Baixos, o l'Ensemble de Cotxes dels Països Baixos. Clar, no cal ni que et pregunti en què ho acomiadem, perquè doncs, home, serà música seva, no?
0: Sentirem un trosset del single aquell que us he dit que van treure, que tenia dos temes, doncs aquest és un dels temes que es diu Spelt.
2: Gràcies, Xavier, i fins la propera.
0: Moltes gràcies a tu.

0: Hem arribat al final i és moment, doncs, dels agraïments, que aquesta vegada seran per als músics Carlo Torlontano i Francesco Di Lernia, el director artístic del Festival Internacional d'Orgue d'Igualada, Joan Paradell, Marisa Ruiz Magaldi, cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música, i, finalment, Xavier Pagès Corella, compositor, director d'orquestra i professor al Conservatori Superior de Música del Liceu. Gràcies a tots ells, gràcies també a vosaltres i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de Cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
3: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
2: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
1: Avui comencem a Berga, on actuarà l'ensemble Joan Marc, que interpretarà el primer Rèquiem de Montserrat, la missa de Rèquiem a 8 veus de Joan Marc, una obra frontissa en la qual la concepció general i el sentit formal encara són fidels als principis d'equilibri i claredat renaixentistes, tot i que ja incorpora elements que distorsionen i enfosqueixen aquell punt de partida, tot acostant-nos als ideals del barroc. El programa també inclou obres de Miquel López i Joan Cerarols. El concert forma part del Festival de Música Antiga dels Pirineus i es farà avui a les 7 de la tarda a l'església de Sant Joan de Berga. El mateix concert el tornaran a fer el cap de setmana, dissabte a les 8 del vespre, a Castell de Mur, col·legiata de Santa Maria de Mur, i diumenge a les 6 de la tarda a Llívia, a l'església de la Mare de Déu dels Àngels. I seguim amb més temes. Només queden dues propostes més del Festival de Música Isaac Albéniz. Avui, concert del duo Fortecello, format per Anna Mikulska al violoncel i Filip Argentí al piano. I demà dissabte, el pianista José Luis Bernaldo de Quirós, medalla Albéniz, interpretarà l'obra més coneguda d'aquest compositor, la Suite Ibèria, que sentim de fons. Els dos concerts es faran a les 7 de la tarda al monestir de Sant Pere de Camprodon. I el Festival de Torroella de Montgrí tornarà a actuar l'ensemble Cantoria amb un repertori de villancets barrocs que ens transportaran a les celebracions dels segles XVII i XVIII, explorant la riquesa vocal i l'energia de les obres a plenes de vida, color i ritmes populars de diversos autors. Avui serà a 8:45 del vespre a l'Auditori Espai Ter. I atenció, perquè el cap de setmana també hi ha dues propostes d'aquest mateix festival. Demà dissabte, concert de l'Orquestra de Cambra Anglesa i la pianista Elisabet Leonskaya, que interpretaran obres de Haydn, Mozart i Schubert. I diumenge, concert a càrrec de l'Orquestra Barroca de Venècia i la violinista francesa Shushan Siganossian, que recrearà un duel d'arcs imaginari entre Vivaldi, Veracini, Tartini i Locatelli. Aquests dos concerts també es faran a 8:45 del vespre a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí. Una hora més tard, dins de la 46è cicle dels Orgues de Catalunya, concert d'Anna Aguado Rojo a les 8 del vespre a l'església parroquial de Sant Pere Apòstol de Montbrió del Camp, al Baix Camp. I dins d'aquest mateix cicle, diumenge a les 7 de la tarda, concert de l'organista David Malet a l'església de Sant Vicenç d'Àger, a la Noguera. En el marc de les Nits del Mas, avui actuarà la jove violinista tarragonina Inés Isel Burinska, considerada entre els talents més prometedors de la seva generació. Serà un concert íntim i especial inspirat en l'univers creatiu de Joan Miró, avui a les 9 del vespre a Mont-roig del Camp. I a la mateixa hora, la Catedral de Tarragona acollirà una nova cita del cicle Nits d'Estiu a la Catedral, que combina música en directe, l'ambient monumental del temple i una copa de cava al claustre. En aquesta ocasió, l'organista Jordi Vergés oferirà un concert per descobrir la riquesa sonora de l'orgue en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. El cicle, per cert, continuarà els dies 14, 21 i 28 d'agost a la mateixa hora. I continuem amb algunes propostes més de cara al cap de setmana, perquè demà dissabte al Palau de la Música Catalana de Barcelona s'interpretarà la versió escenificada de l'òpera Madama Butterfly de Giacomo Puccini sota la direcció de Jofre Bardolet al capdavant de l'orquestra Novària Filharmonia i el cor Novària, a més del ballet Novària i diversos cantants solistes. I demà dissabte tornaran els concerts d'estiu al Museu Pau Casals del Vendrell amb el cicle Música als Jardins, en què podrem escoltar joves músics sorgits de l'SMUC. El primer concert anirà a càrrec de Macondo Sonoro, un duo format per Rodrigo García Bernals, al saxofon, i Andreu Vallarria Aguilar, vibràfon i percussionista. La proposta artística sorgeix de la voluntat de reivindicar la música llatinoamericana en un context instrumental contemporani. Serà a 8:45 8 del vespre al Museu a Pau Casals de Sant Salvador al Vendrell. També dissabte comença el cicle de concerts Vespres Musicals de Saldes al Berguedà. L'inaugurarà el duo Afrodel, a paraula siriana que significa la meva terra. I de fet, aquest és el terme que van escollir el 2007 el guitarrista Ahmad Diab i la soprano Asel Massoud, músics sirians residents a Barcelona, per donar nom al seu projecte musical que reivindica la riquesa que l'intercanvi i la barreja de cultures genera a la societat. Serà a les 8 del vespre al Santuari de Gresolet. I a la mateixa hora el Festival de Peralada reunirà la soprano Sara Blanc i el tenor Michel Spires en un recital dedicat al bel canto a les 8 del vespre a l'Església del Carme. I dos últims apunts. A les 10 del vespre, el 65è Festival de Pollença acollirà el concert de la violoncel·lista Alban Gerard i l'Orquestra Simfònica Illes Balears amb Patrick Hahn de director convidat. Interpretaran música de Wagner, Elgar i Rimsky-Korsakov. El concert es farà al claustre de Sant Domingo de Pollença. I no deixem Mallorca perquè diumenge, a 9:45 del vespre, dins del Festival Chopin, que se celebra a Vall de Mosa, hi actuarà el pianista originari de Bulgària, Roberto Rumenov.
2: Cat Música al dia. Catalunya Música. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
2: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Fa unes setmanes vam fer el nostre tradicional programa amb música de John Williams, amb motiu, un any més i per molts anys, del seu aniversari. En aquella ocasió, entre les audicions que us vam oferir, va destacar un tema de la banda sonora de l'Imperi del Sol, en el que el cant coral tenia un gran protagonisme. Es veu que aquest tema va agradar força, perquè un parell d'oients ens veu escriure per suggerir-nos que un possible bon tema per a un violí vermell podria ser un programa dedicat a temes amb camp coral amb bandes sonores de John Williams. Doncs vinga, ens va semblar una bona proposta i vet aquí que, pim-pam, aquí ho tenim. Avui, al Violí Vermell, John Williams Coral.
1: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
2: I amb en Pau Blasi el control tècnic, en la seva corda, el solista indiscutible.
1: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
2: La nostra primera audició d'avui serà precisament de la banda sonora de l'Imperi del Sol, de l'any 1987. Un tema que no va sonar en el programa de fa cosa d'un mes dedicat a Williams pel seu aniversari. I hem pensat que podria ser un bon tema d'inici de programa perquè pertany a un moment en què la pel·lícula és just al seu inici, quan es veu el nen protagonista cantant en un cor infantil. I vet aquí, per tant, el primer ús que podem referir del cant coral en les bandes sonores de John Williams, quan pertanyen simplement al fet de veure cantar una coral. Això ho tenim en altres bandes sonores de Williams. Ara em ve al cap, per exemple, Hook, el film del 1991 sobre Peter Pan, quan surt un festival de final de curs infantil i tota una classe canta de manera coral una cançó. A l'Imperi del Sol, aquesta cançó tindrà un altre moment destacat cap a mitja pel·lícula, quan el nen la canta, ell solet, en un moment en què veu uns soldats japonesos que fan el ritual del kamikaze abans de sortir a una missió. Per tant, una missió suïcida. I té rellevància pel fet que la cançó que sentirem, titulada Suogan, és una cançó de bressol tradicional galesa. La seva primera estrofa diu: «Dorm, estimat, al meu pit. El mal mai no t'arribarà. Els braços de la teva mare t'abracen amb seguretat. El cor de la teva mare sempre és fidel. Mentre dorms, no hi ha res que t'espanti, res que et desperti del teu descans. Tanca aquestes parpelles, angelet. Dorm sobre el pit de la teva mare». A l'inici de la pel·lícula, quan el nen viu com un nen, representa aquest tema, la infantesa, una cançó d'una mare bressolant el seu fill perquè dormi. I a mitja pel·lícula, quan el nen ha sigut obligat a suportar una vida adulta, canta la cançó de bressol per a uns soldats que aniran a la mort, el son etern.

Relacionat amb la funció donada a aquesta cançó que acabem de sentir, sentim ara un tema coral amb el sentit únic de ser precisament això, una cançó coral. Una cançó, a més, que és un himne. En aquesta ocasió, sense cap funció dramàtica durant el metratge del film, ja que és un tema que sentirem en els títols de crèdit finals, quan ja la pel·lícula ha acabat. Però, en canvi, amb la seva inclusió en aquest moment dels crèdits finals, el tema actua com a tancament real de la pel·lícula, un recurs que John Williams fa servir, per exemple, a pel·lícules com La llista de Schindler o L'amistat, entre d'altres. Però jo ara m'estic referint a L'himne als caiguts de Salvem el soldat Ryan, la pel·lícula de Steven Spielberg de 1998 ambientada en la Segona Guerra Mundial. Més enllà de la història particular que aquesta pel·lícula explica, hi ha una mirada sobre la guerra en ella mateixa i la dels homes i dones que van morir en ella. Per això, un cop acabada la història de l'argument, queda el tancament del tema. I això ho fa John Williams amb aquest himne als caiguts, un homenatge a tots els homes i dones, a totes les persones, fossin d'on fossin, que van donar la seva vida o la van perdre en aquella guerra.

0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Us oferirem ara uns temes que tenen en comú un dels usos o un dels significats que John Williams dona sovint en les seves bandes sonores al cant coral. La transcendència ancestral. És a dir, temes en els que la inclusió de la veu col·lectiva humana cantant significa molt més que la concreció simple de la unió de veus de persones que canten. Són temes en els que el cor adopta un rol que va més enllà d'allò humà. Si fóssim grecs antics, diríem que és la veu dels déus, o en la nostra cultura, com si fossin les veus dels àngels o la de les ànimes celestes. És la veu, en fi, de la transcendència. I això en la música de Williams ho trobem quan la seva música ha de fer un pas més enllà i ha d'abocar-nos coses que ens transcendeixen. Quan les imatges que veiem en la pantalla es vol que tinguin una significació transcendent, més enllà d'allò concret que s'estigui veient en pantalla. Anem a veure, anem a sentir, uns exemples. Amistat és un film de Steven Spielberg de 1997 en què aborda el tema de l'esclavitud africana als Estats Units a través de la història d'un carregament d'homes i dones

capturats a Àfrica, a Sierra Leone, i transportats cap a Amèrica a bord de l'Amistat, un vaixell negre. En aquesta banda sonora hi ha un tema titulat Creuant l'Atlàntic, que pertany doncs al moment en què veiem aquests homes i dones capturats a les bodegues del vaixell i les seves condicions de transport. Són homes i dones que abans eren lliures i que ara seran venuts com a esclaus. En el tema sentirem unes veus mixtes que amb el seu cant aixequen un lament. És el lament de les veus d'Àfrica, a la manera de veus ancestrals que es planyen pel destí dels seus homes, dones i nens que perden la llibertat.

La paraula immolació significa sacrificar-se, oferir-se en sacrifici. Immolació és el títol d'un dels temes més impressionants de la banda sonora de John Williams per a la llista de Schindler de 1993. El tema se sent a la pel·lícula en la seqüència de la cremació a l'aire lliure dels cadàvers de més de 10.000 jueus assassinats a Plaszów i en les massacres del gueto de Cracòvia. És el moment també en què Schindler s'adona del que està passant quan comencen a ploure cendres. Viatja fins al lloc per veure jueus portant milers de cadàvers per incinerar-los a una pira massiva, inclosa la jove, la nena del vestit vermell, que té un petit moment d'importància en aquesta pel·lícula. El títol d'aquest tema que sentirem, Immolació, s'acompanya de la frase «Amb les nostres vides donem vida», que es canta en hebreu. És un tema profundament commovedor en el que Williams acompanya el terrible pathos, allò destinal del que veiem, amb un coral de Rèquiem.

En la mateixa línia que aquestes dues audicions anteriors, sentim ara el tema titulat El destí de la Padmé, que John Williams va compondre per a La revenja dels Sith, de 2005, l'episodi tercer de la Guerra de les Galàxies. Un tema coral que és una elegia, un cant fúnebre en el que la galàxia sencera plora la mort de l'estimada princesa Amidala.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Bé, fins ara hem sentit temes corals de John Williams en dues principals funcions o recursos. Primer, com a coral que canta o que se sent que canta en una pel·lícula. És a dir, el fet, l'acció o la resultant mateixa del cant coral per ell mateix. I després amb una significació de transcendència, de veu col·lectiva que va més enllà del cant humà mateix i que evoca veus que estan per damunt de nosaltres, veus ancestrals que ens parlen des de les altures, ben bé des del món de les idees de Plató. Però ja ho deixo dit a partir d'ara. Fins a temps recents, el cant coral, en general, en la música de cinema, els compositors l'han fet servir quan es vol anar més enllà del que es pot arribar amb la simple instrumentació, amb els instruments musicals. Quan se li vol donar un plus, però un plus de transcendència. Atenció, dic de transcendència, que significa que està més enllà de l'experiència humana, més enllà de nosaltres mateixos. No he dit d'importància, perquè aquí rau la clau per entendre l'evolució de la música coral en el cinema. Fins a l'entrada del segle XXI, en la música de cinema, els compositors vigilaven molt quan havien de fer servir un cor en les seves bandes sonores, i sempre amb la funció transcendent quan això passava. A partir de l'entrada del segle XXI, a partir, de fet, de la trilogia del Senyor dels Anells, i no per l'ús que se'n fa en aquesta banda sonora, que és una excel·lent banda sonora, la música de cinema a partir del Senyor dels Anells ara té el vici d'agafar el cant coral com si fos un retolador fosforescent. És a dir, quan es vol remarcar que una escena és important, van i en la música, vinga, li foten una coral. I això especialment ha passat, per exemple, en compositors del cinema espanyol. John Williams és un compositor de la vella escola i això, a casa seva, no ho han fet mai.
0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: Passem ara a algunes altres significacions del cant coral en les bandes sonores de John Williams. Significacions segurament més concretes que les que us hem mostrat fins ara, però continuant amb la funció transcendent de la música coral en el cinema. El cant coral per reforçar un moment de revelació. És a dir, quan el protagonista descobreix quelcom que li canvia la vida o una veritat revelada sobre la seva història personal o la manifestació d'un nou estadi de vida. Això ho tenim, per exemple, en la banda sonora de Williams per a la primera pel·lícula de Harry Potter. Però també, per exemple, en un moment de Hook, el film sobre la història de Peter Pan a la manera de Spielberg. Hi ha un moment en què al protagonista se li revela i està en condicions d'assumir que ell és en realitat Peter Pan. Aquest moment en el film s'acompanya del tema de la banda sonora titulat Tu ets en Pan. Sentim-lo.

Passem a un clímax diferent. Us oferim ara el tema titulat La traïció d'Anakin, de la revenja del Sith, banda sonora de la que us hem ofert un altre tema fa un moment. És el tema de quan el protagonista emprèn de manera irreversible el camí fosc. Ja no hi haurà tornada enrere. La música que sentirem, greu i dolorosa, té en el seu tram inicial i en el seu tram final unes veus mixtes que canten en un dol tristíssim, en un lament compungit, una música que ens evoca la pena per un destí malograt, per una ànima que es perd, per allò que podria haver sigut i no serà. És la música de la tristesa profunda per la caiguda, amb la traïció d'Anakin, la representació de totes les nostres autotraïcions i la traïció humana quan la humanitat es perd. Res del que acabo de dir no es podria dir si John Williams no hagués inclòs la veu coral en el tema.

La nostra següent audició pertany de nou a la banda sonora de l'Imperi del Sol, que ha obert la nostra tanda d'audicions d'avui. El tema es titula El Cadillac dels Cels i pertany al moment en què en James, el nen protagonista, presencia totalment meravellat i amb un atac d'eufòria com uns avions de l'exèrcit nord-americà bombardegen el campament militar japonès on ell es troba. En James s'ho mira des de dalt d'una torre i saluda i vitoreja i crida extasiat davant la bellesa dels avions que creuen el cel. Una música plena de bellesa i d'elevació que actua amb gran contrast amb la violència de les imatges. Una música en la que el coral representa un dels pocs moments i sentiments de bellesa que el nen viu en la pel·lícula i que es permet expressar. Tanmateix, l'arribada d'un adult que li fa veure el que en veritat està passant condueix la música i l'escena a un anticlímax, en el que al final el nen plorant reconeix que ja no se'n recorda dels seus pares. I aquí de nou tornarem a sentir el cant coral, ara gairebé sense cap acompanyament musical, que esdevé, com en tot el film, la veu solitària i ara perduda de la infantesa.

Recordo que quan vaig veure l'any 2001 de la seva estrena als cinemes la pel·lícula AI, Intel·ligència Artificial, hi va haver una escena que em va impressionar molt. És el moment en què el nen protagonista adquireix plenament la seva consciència de ser en realitat un robot. I és l'escena en la que, per unes circumstàncies que ara no venen al cas, entra en una sala on hi ha penjats, com si fossin vestits en una tintoreria, tot de rèpliques seves. És a dir, el nen veu com hi ha centenars d'ell mateix, robots apagats, com a l'espera. El tema, com dic, em va impressionar i vaig tenir consciència que gran part de l'emoció que em despertava el que estava veient venia donada per la música de John Williams. Un tema que en el disc es titula Rèpliques. Una música molt en la línia de la música contemporània del segle XX, amb l'ús del cant coral totalment allunyat dels melodismes tardoromàntics. Tot molt segle XX. Segur que sabreu a quins referents faig evocació quan sentiu la música. Una música amb la que John Williams sap descriure la buidor. Sap descriure el fet de ser forma i posar en dubte que tinguis fons. La música quan descobreixes que ets producte i no ésser. Una música que et porta a la desesperança. Un cant coral que no és ancestral, és més aviat espectral, fantasmagòrica, d'estadi intermedi en el que ets sense ser. Un tema, però, que evoluciona en el seu tram final cap a una tristesa petita, que en sentir-la, de manera contradictòria, en el fons ens parla dels sentiments totalment reals i humans que no deixa de tenir el nen robot.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: Ui, estem arribant ja al tram final del programa. El temps passa. Un dels usos que la música de cinema de manera tradicional ha donat al cant coral és quan en les pel·lícules es produeix algun moment de gran lluita definitiva del bé contra el mal. Quan tot es juga a una sola carta i finalment tot allò que representa el bé i la humanitat i tot allò que representa el mal i el pensament maquinal s'enfronten en una lluita a vida o mort, que decideix destins humans i col·lectius. Tot i que no és música de Williams, agafeu la trilogia del Senyor dels Anells, a la que abans em referia, gran música de Howard Shore, i en tindreu diversos exemples. En aquestes seqüències, els compositors de música de cinema tiren sovint de les corals. I és coherent que així sigui. Si el que veiem en pantalla és la concreció de la lluita dels bons contra els dolents, però alhora tenim clar que aquesta lluita té una significació que va més enllà dels contendents, que significa, doncs, això, el bé contra el mal, el compositor és l'encarregat de portar al camp de batalla també tots els elements sobrenaturals, sobrehumans, per a que també decideixin els nostres destins. És aquells moments en què sembla que els homes lluiten a la Terra, però gràcies a la música i als corals, els àngels d'una i altra banda lluiten al cel. En Williams, al llarg de la seva carrera, podem trobar diversos exemples d'això. Nosaltres ara tornem a oferir-vos música de La Revenja dels Sith, fent que aquesta banda sonora actuï com a representant de les nou de la Guerra de les Galàxies. El tema titulat La Batalla dels Herois, aquell moment tan transcendental en què l'Anakin i l'Obi-Wan s'enfronten en un planeta volcànic i en el seu enfrontament la força i el costat fosc, el bé i el mal, la humanitat fraterna i la fredor maquinal s'enfronten.

Ara sí, ara ja hem d'anar acabant. Avui tinc plena consciència que us he deixat respirar poc. Vull dir que no hi ha hagut gaires temes en què haguem pogut relaxar una mica la transcendència musical que hem sentit de manera continuada en el programa. Com us deia, la funció transcendent és la tònica que marca l'ús del cant coral en el sinfonisme cinematogràfic fins fa uns anys, i en general en la bona música de cinema. La seva desvirtuació, tinguem-ho clar, també és la nostra. La nostra audició final gaudirà de l'alegria i de l'optimisme. És el tema principal d'una banda sonora d'una pel·lícula de la que també us heu fet música abans, Amistat, del 1997. Un tema principal titulat Eixuga les teves llàgrimes, Àfrica. Un tema que és un homenatge a la resistència i a l'esperança. Un tema que ens crea una experiència emocional que ens ha de ressonar recordant-nos la importància de la solidaritat i el suport mutu entre les persones.

Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, en el que hem volgut fer una ullada a la música coral en les bandes sonores de John Williams i alhora fixar-nos en els diversos usos que li ha donat aquest compositor. Avui ens sembla que hem sentit molt bona música de cinema. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts, avui per compartir l'últim concert del cicle temàtic de 4 dies que dediquem a la Schubertíada de Hohenems 2025, aquest festival inaugurat el 1976 per iniciativa del baríton Hermann Prey i que es fa cada any a la petita ciutat austríaca de Hohenems, a la part més occidental del país alpí. Una convocatòria que permet als amants del lied i la música de cambra gaudir d'actuacions excepcionals en un entorn de paisatges muntanyosos d'una gran bellesa. Actuacions excepcionals com la d'avui, segurament el millor concert del festival, amb dos cantants i un pianista impressionants. El baríton germano-romanès Constantin Krimmel, la mezzo-soprano escocesa Catriona Morrison i el pianista israelià-sud-africà Amiel Bouchakevitz. Dues veus excel·lents i un gran pianista al servei d'un repertori preciós centrat en el romanticisme germànic, duets i cançons de Schumann, Mahler, Mendelssohn i Brahms. La ràdio austríaca comparteix amb nosaltres aquest extraordinari concert enregistrat el 4 de maig del 2025 a la sala Marcus Sitticus de Hohenems. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El públic català de la Schubertíada de Vilabertran va ser un dels primers de descobrir l'extraordinari baríton Constantin Krimmel, que participa al certamen empordanès des del 2019, sempre amb gran èxit. A la Schubertíada de Hohenems hi va debutar l'any següent, el 2020, i avui Constantin Krimmel ja és una de les veus més apreciades de l'actualitat en el terreny de l'oratori i el lied. Com també ho és l'altra protagonista de la vetllada, l'esplèndida mezzo-soprano Catriona Morrison, sempre comunicativa i propera i mestressa d'un instrument molt atractiu que posa al servei d'una gran musicalitat. La cantant també ha enlluernat el públic de Vilabertran amb més d'un recital i avui debuta a la Schubertíada de Hohenems. Qui ha fet un bon nombre de concerts tant a Vilabertran com a Hohenems és el pianista Amiel Bouchakevitz, un dels últims estudiants privats de Dietrich Fischer-Dieskau. Amiel Bouchakevitz és un apassionat de la cançó poètica i

està reconegut com un dels millors acompanyants de la seva generació. Avui ens acompanyen aquests tres grans artistes que, per començar, ens mostraran la seva màgica connexió amb un recull de quatre duets que Robert Schumann va regalar a la seva dona Clara pel seu casament. Són els quatre duets Opus 34.

Una interpretació exquisida del regal de noces de Robert Schumann a Clara. Són els quatre duets opus 34, Liebesgarten, Jardí d'amor, Liebhaberstation, Serenata de mans, Untenfenster, sota la finestra, i Família Gemälde. Avui ens acompanyen dos dels cantants més impressionants de l'actualitat, Catriona Morrison i Constantin Krimmel, que ara, en aquest concert de la Schubertiada de Hohenems, es reparteixen una selecció dels Lieder que formen el cicle Desknaben Wunderhorn, el corn de l'abundància, de Gustav Mahler. Desknaben Wunderhorn és una col·lecció de cançons populars alemanyes i poemes tradicionals recollits per Achim von Arnim i Clemens Brentano a principis del segle XIX. Conté més de 700 poemes d'amor, de soldats, de caminades i cançons infantils. Aquesta obra va interessar diversos compositors i especialment a Gustav Mahler, que va posar música a uns quants poemes d'aquest recull a l'inici de la seva carrera de compositor, entre els anys 1892 i 1895. Nosaltres en sentirem cinc: Rheinlegenden, Llegenda del Rin, Ulricht, Llum Prístina, Das irdische Leben, Vida terrenal, Rebelge, Deleitet, i Wer hat dies Liedlein erdacht? Qui va compondre aquesta petita cançó?

Catriona Morrison, mezzosoprano, Konstantin Krimel, baríton i Amiel Bushakevich, piano, ens oferien una selecció del recull d'Escanaven Wunderhorn, el corn de l'abundància de Gustav Mahler. Amb uns excel·lents recursos vocals, amb un gran amor pel repertori i amb una aproximació a la música allunyada d'artificis, Catriona Morrison i Konstantin Krimel presenten les millors qualitats per fer sensació a la Schubertiada de Hohenems. La connexió entre els dos solistes i el pianista Amiel Bushakevich la tornem a copsar en la següent interpretació, la dels deliciosos duets opus 63 de Felix Mendelssohn. El cicle en conté 6, però els intèrprets en

n'ofereixen 5. Gruß, salutació. Ich wollt meine lieber Güsse sich, desitjava que el meu amor fluís lliurement. Abschiedslied, cant de comiat, i Herbstlied, cant de tardor. Són 5 dels 6 duets opus 63 de Felix Mendelssohn.

Entesa i afinitat en aquesta col·laboració encantadora entre Catriona Morrison, mezzosoprano, Konstantin Krimal, baríton i Amiel Bouchakevich, piano, que ens han ofert 5 dels 6 duets opus 63 de Félix Mendelssohn. Tres solistes que el públic català ha pogut seguir en directe en les últimes edicions de la Schubertíada de Vilabertran. Avui són a la Schubertíada de Hohenems, a Àustria, amb lieder i duets de Schumann, Mahler, Mendelssohn i amb un final reservat al lied de Johannes Brahms, que va publicar diverses col·leccions d'arranjaments de cançons tradicionals. Però els seus lieder sobre grans poetes, tot i que per la seva sofisticació no es poden confondre amb cançons populars, mantenen una mena de fidelitat a la senzillesa, amb melodies que transmeten emocions reconeixibles. Els solistes Catriona Morrison i Konstantin Krimal i el pianista Amiel Bouchakevich ens ofereixen ara 11 cançons, lieder i duets de Johannes Brahms, entre els quals trobem Die Nonne und der Ritter, la monja i el cavaller, Dein blaues Auge, els teus ulls blaus, i Malaise, cada cop més tranquil, o Meine Liebe ist grün, el meu amor és verd.

Aplaudiments per a Catriona Morrison, mezzosoprano, Constantin Krimmel, baríton, i Amiel Bouchakevich, piano, que ens han ofert 11 cançons de Johannes Brahms, 11 lieder i duets d'entre

0: d'una gran bellesa. Actuacions excepcionals com la d'avui, amb dos cantants i un pianista impressionants, el baríton germano-romanès Constantin Krimmel, la mezzosoprano escocesa Catriona Morrison i el pianista israelià sud-africà Amiel Bouchakevich. Dues veus excel·lents i un gran pianista al servei d'un repertori preciós centrat en el romanticisme germànic. Hem sentit duets i cançons de Schumann, Mahler, Mendelssohn i Brahms. La ràdio austríaca ha compartit amb nosaltres aquest extraordinari concert enregistrat el maig del 2025 a la sala Marcus Sitticus de Hohenems. L'hem sentit gràcies a la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. De dilluns a dijous hem sentit per aquest ordre el baríton Liviu Hollander amb Lucas Rommelspacher, el violinista Renaud Capisson amb Guillaume Bellom, el Minetti Quartet amb el pianista Keith Armstrong i avui el duet vocal Constantin Krimmel i Catriona Morrison amb Amiel Bouchakevich. Recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una estona excel·lent. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Ens acompanyen ara els components del Quartet Casals en un enregistrament del 2014 en què toquen el Quartet de corda en do major, Quartet de les Dissonàncies, Kuchel 465 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Els components del Quartet Casals ens han ofert el Quartet de Corda en Do Major, Quartet de les Dissonàncies, Kühel 465 de Wolfgang Amadeus Mozart, en aquest enregistrament del 2014.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Una gran història d'amor feta amb música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Xubertíada amb La Vela Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a xubertíada.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat.
4: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.

Catalunya Música. Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Ben trobades i ben trobats a una nova edició d'una tarda a l'òpera a la sintonia de Catalunya Música en companyia dels qui ho farem possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i Jaume Radigales davant dels micròfons. Gràcies per la vostra atenció i atenció perquè avui dediquem el programa a una gran veu de mezzosoprano italiana, amb una carrera relativament curta perquè la va iniciar a principis de la dècada dels 30 i es va retirar el 1966. Parlem d'una de les millors mezzosopranos de la seva generació, una de les millors mezzosopranos italianes de la seva generació. Estem parlant de Giulietta Simeonato.

Nascuda a Forlì el 12 de maig de 1910 i morta a Roma el 5 de maig del 2010, és a dir, exactament 7 dies abans de fer els 100 anys, Giulietta Simeonato va ser, com dèiem, una de les millors mezzosopranos de la seva generació, amb una carrera, com dèiem, relativament curta, perquè, de fet, va debutar el 1928, en concret a Montagnana. Amb 15 primers anys de la seva carrera, en què no va aconseguir més que petits papers, fins que, a principis dels anys 40, va ser considerada com una de les més respectades cantants italianes del seu moment. Va cantar també a la Scala de Milà el 1936, com dèiem, en un paper secundari, i hi va actuar fins al 1966 de manera pràcticament ininterrompuda. Va debutar a Barcelona el 1947, l'any del centenari de la construcció del Teatre a la Rambla, amb una òpera poc habitual en aquell moment a Barcelona, com Così fan tutte, i després tornaria amb Falstaff, i més endavant amb La força del destino, amb El trobador, també amb Marta i amb unes representacions d'Anna Bolena que servien també per commemorar el centenari del teatre, amb la recuperació inclosa de l'òpera de Donizetti, que en aquell moment era poc habitual i que devia la seva reexhumació en gran part, o que deuria gran part de la seva reexhumació, entre d'altres gràcies a Maria Callas. I també va actuar al Liceu la temporada 1950-51 amb el paper titular de Carmen. Els inicis de la carrera de Giulietta Simeonato, els inicis de la seva carrera ja com a protagonista d'òperes de gran relleu en què prenia part com a coprotagonista d'aquests títols, estaven centrats sobretot en obres de Rossini, per exemple aquest Barber de Sevilla, del que sentim ara la cavatina de Rosina, una voce poco fa, amb l'acompanyament de l'Orquestra Sinfònica de la RAI de Milà, dirigida per Nino Sanzogno, en una gravació que Giulietta Simeonato feia amb 46 anys. Estem parlant d'un enregistrament fet l'any 1956.

Vibrants aplaudiments per aquesta no menys vibrant interpretació que Giulietta Simianato feia d'una voce poco fa, la cavatina de Rosina, el primer acte del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini, en aquesta ocasió acompanyada per l'Orquestra Sinfònica de la RAI milanesa dirigida per Nino Sanzogno en una gravació de 1956. De 2 anys abans és aquest enregistrament d'una altra gran pàgina per a mezzosoprano rossiniana, en aquesta ocasió la Isabella de l'Italiana in Algeri, de la que Simianato interpreta també una intensíssima gravació de l'ària Pensa alla Patria.

Pensa en la pàtria, un fragment de l'italià en Algèria en aquesta gravació en estudi que realitzava l'any 1954 Giulietta Simeonato. I per acabar amb el bloc rossinià, un rossini seriós, i és que en el context del que estem parlant, anys 50 i fins i tot principis o mai mitjans als anys 60, el rossini seriós a l'estil de Semiramide o el de Tancredi, que ara ens ocupa, ocupava un lloc realment molt poc rellevant en el repertori d'arreu. D'aquesta òpera de Tancredi sentim Di tanti palpiti, en què Giulietta Simeonato està aquí acompanyada per l'Orquestra Sinfònica de la RAI milanesa, dirigida per Pietro Argento.

Tanti palpiti de l'òpera Tancredi de Gioachino Rossini, el Rossini seriós que Giulietta Simeonato incorporava al seu repertori al principi de la reexhumació d'aquestes òperes de Rossini que en aquell moment constituïen una veritable raresa. L'any 1953 Giulietta Simeonato va ampliar la seva projecció amb el debut al Royal Opera House de Londres, on va actuar al llarg de 12 temporades. Entremig cal comptar també el seu debut a l'òpera al Metropolitan de Nova York l'any 1959, per no parlar de les seves interpretacions sempre exitoses a festivals com els d'Edimburg, el de Salzburg o les òperes de San Francisco i Chicago, a més de l'òpera de Viena, on havia debutat l'any 1956. El seu repertori és extensíssim i va ser una molt bona col·laboradora i amiga personal de grans divas de l'òpera, sopranos en aquest cas, com Renata Tebaldi o Maria Callas, amb qui va interpretar unes exitoses representacions d'Anna Bolena de Donizetti a la Scala de Milà, de les quals en queda també un enregistrament. Del paper de Seymour, que cantava Giulietta Simeonato, sentim ara el recitatiu Per questa fiamma indomita, Ilaria, ha pensate che rivolti.

L'aria ha pensat que rivolti amb el recitatiu previ per aquesta fiamma indòmita que canta Seymour a l'òpera Anna Bolena de Gaetano Donizetti amb la veu de Giulietta Simeonato, una cantant que, a més d'abordar exitosament el repertori del belcantisme romàntic, i això inclou Rossini i també Donizetti, va també fer un viratge cap al repertori més eminentment dramàtic, especialment de les òperes de Verdi i també algunes pàgines del verisme italià. Per centrar-nos en Verdi, sentim ara la cançó sarraïna que canta el personatge d'Eboli en la versió italiana del Don Carlo. En aquesta ocasió, en el primer acte, és la veu de Giulietta Simeonato amb un domini especial del cant en coloratura, segurament herència de la gran tècnica de la coloratura que havia assumit al principi de la seva carrera amb els grans papers rossinians.

La cançó sarraïna que canta Èboli en el Don Carlo de Verdi amb la veu de Julieta Simeonato en aquesta interpretació que demostra el seu viratge cap al repertori més dramàtic de la mezzosoprano. Un repertori més dramàtic que coneix o té el gran colofó amb el personatge d'Amneris, del que ara escoltarem l'escena amb els sacerdots, el quart i últim acte, en l'enregistrament que va dirigir Herbert von Karajan, el segell Decca, en què en aquesta ocasió Julieta Simeonato està també complementada en aquesta escena amb Arnold van Meel i l'acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena i el cor del Musikfreunde de la capital austríaca.

La gran escena d'Amneris i els sacerdots, el quart i últim acte de l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, amb la interpretació de Giulietta Simeonato, acompanyada per l'Orquestra Filharmònica de Viena i el cor del Musikfreunde de Viena, amb la col·laboració també del baix Arnold van Mill en el paper de Ramfis, el sacerdot egipci, i la direcció musical de Herbert von Karajan. Viratge cap al repertori més dramàtic d'aquesta mezzosoprano italiana, Giulietta Simeonato, amb un repertori que tant incluïa la Rosina del Barber de Sevilla o la mateixa Angelina de la Cenerentola, com la Carmen de Bizet, i altres òperes franceses, com per exemple Werther, de la que va interpretar una memorable versió de la Charlotte en italià, i també del Samsó i Dalila, en aquest cas la Dalila

també en una versió cantada en italià. Es va destacar també en el repertori verdià, com dèiem, amb un rerefons dramàtic, com és el cas de tres grans personatges per a mezzo verdiana, com són l'Amneris d'Aida, que hem escoltat, l'Èboli del Don Carlo, que també hem escoltat, o l'Azucena del Trobador. I també un repertori verista, com la Santuzza de la Cavalleria Rusticana, de la qual ara sentim un fragment procedent d'un telefilm japonès amb l'Orquestra Simfònica de la NHK, dirigida per Giuseppe Morelli. És una gravació en què Giulietta Simeonato comptava 51 anys. És de 1961. És la pàgina Voi lo sapete o mamma.

Greus cavernosos aquests de la veu de Julieta Simeonato, que no obstant això no tenia una veu especialment gran, però molt eficaç pel que fa a l'exquisida musicalitat i el bon gust que també sentíem en aquesta pàgina de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, Voi lo sapete o mamma, en una gravació amb la

acompanyament de l'Orquestra Simfònica de la NHK, una producció japonesa destinada a un telefilm amb la direcció musical de Giuseppe Morelli en una gravació de 1961. Passem ara a l'òpera francesa i recordem la interpretació que feia Giulietta Simeonato de La Carmen amb una gravació que l'any 1954 dirigiria Herbert von Karajan davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena. D'aquest enregistrament sentim la cançó gitana amb què s'obre el segon acte de l'òpera de Georges Bizet.

La perfecció encarnada en aquesta cançó gitana que sentim amb la veu de Giulietta Simonato, amb una pronunciació discutible del francès en aquesta gravació de Carmen, dirigida l'any 1954 per Herbert von Karajan davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena. I us dèiem també que Giulietta Simonato havia cantat el paper de Dalila, del Samsó i Dalila, de l'òpera de Camille Saint-Saëns, de la que ara sentirem una gravació curiosa. És el Mon cor s'ouvre à toi, en què ella canta, no pas en francès, sinó en italià, i qui respon, que és Samsó, canta en francès. I ens direu, home, sí, esclar, només diu allò de Dalila, Dalila. Sí, però la segona vegada que ho diu, diu Dalila, je t'aime. I aquesta és una gravació en què ella canta en italià i el je t'aime és en l'original francès, en aquesta ocasió amb el tenor canadenc John Vickers.

La qualitat del so és alta, ben discutible, ja en sabreu perdonar, però l'interès de l'enregistrament és inqüestionable, tenint en compte l'exquisidesa de la interpretació de Simeonato i la curiositat que qui canta el paper de Samsó en aquest Mon cœur s'ouvre à toi canti en francès, i aquest Samsó no era altre que John Vickers. L'any 1962, Giulietta Simeonato va participar en les representacions o en les primeres audicions que es feien de l'Atlàntida de Manuel de Falla l'any, com dèiem, 62, a l'Escala milanesa. Es va retirar l'any 1966 per casar-se, malgrat que va seguir despertant admiració gràcies en gran part als seus enregistraments. I com us dèiem, Giulietta Simeonato va morir a Roma el 5 de maig de l'any 2010, just una setmana abans, perquè havia nascut el 12 de maig, just una setmana abans de fer els 100 anys. I ara ens acomiadem amb un fermall, el fermall d'or d'aquestes interpretacions rossinianes que havia realitzat Simeonato als anys 50. En concret, aquesta frase de la cavatina de Rosina, una voce poco fa del barber de Sevilla, en què el caràcter picant del personatge, complementat amb les agilitats, fan d'aquest enregistrament una gravació d'autèntica referència d'aquesta ària de Gioachino Rossini.

Fins aquí aquesta interpretació de Giulietta Simeonato i el programa que li hem volgut dedicar. Gràcies per la vostra atenció. De part dels que hem fet possible aquesta tarda l'òpera La Sintonia de Catalunya Música, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Sigueu feliços.

0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

a Catalunya Música. El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació a l'especial Els vels de l'eclipsi, un programa de Maria Montes per transformar l'eclipsi solar total en una experiència també musical. D'Amy Beach a Claude Debussy, de Jaume Pont a Emily Dickinson, Els vels de l'eclipsi. Una mirada diferent per a un fenomen excepcional. Aquest dimecres, de 2:15 a 10:00 PM, a Catalunya Música.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Avui des del Jazz Bàltica 2025, la música del projecte Les Égarés, del saxofonista Emil Parisien i l'acordionista Vincent Peirani, aquests col·laboradors habituals des de principis dels 2010, que convidaven el violoncel·lista Vincent Segal, de l'escena de la música contemporània, i el corista senegalès Balaké Sissoko a formar part d'aquest projecte que es va presentar el 2023. La trobada entre aquestes personalitats musicals es reflecteix en el resultat. Una fusió de jazz, música de cambra, folk mediterrani, chanson francesa, sons balcànics, música africana i improvisació lliure. El que podria semblar un pastitx es converteix en aquest cas en una conversa orgànica i fluida, en una combinació tímbrica original plena de subtileses i d'emoció. La ràdio del nord d'Alemanya va fer la gravació d'aquest concert el 29 de juny del 25 i ens l'ha fet arribar a través de la xarxa d'intercanvis de la Unió Europea de Radiodifusió.

Doncs aquí teniu aquest quartet, el projecte Les Égarées, Els Extraviats, en seria la traducció literal des de l'escenari costaner del Bàltic Alemanya, Timmerdorfer Strand. Comença el concert.

0: Thank you very much. Good evening. Noch einmal.
1: Vincent Perani, aquesta salutació multilingüe al públic alemany. I ens presenta també els seus companys de banda. Emil Parisien, al saxo soprano, Vincent Segal, al violoncel i Balaké Sissoko, a la cora. Tanié, la cançó que han tocat per començar, ens explica que és una melodia popular senegalesa que Balaké Sissoko ha donat a conèixer a la banda. Per seguir, Time Bomb, de Vincent Segal.

Time Bomb, cançó del violoncel·lista Vincent Segal, tocada per la banda Les Égarés, que estem sentint aquesta nit en directe des del festival alemany Jazz Bàltica.

Des del Jazz Bàltica 2025, avui aquest quartet liderat per l'acordionista Vincent Peirani. Isao, el tema que sonava és una de les seves cançons originals, aquesta dedicada justament al seu fill. I també Peirani és l'autor del Nomad Sky que ens presentava el saxofonista de la banda, Emil Parisien.

Entusiasme del públic del Jazz Bàltica d'aquest festival de la Costa Nord Alemanya per la música que estan presentant Émile Parisien, Vincent Segal, Balaké Sissoko i Vincent Peirani. El tema que sentíem era el Nomad's Sky. I seguiran amb una composició de Joey Zawinul, Orient Express, aquest mític tren que travessa Europa en un viatge que, segons explica Peirani, actualment és tot un luxe turístic. Val entre 3.500 i 50.000 euros. És per això que el que ens proposen és de fer aquest viatge en música.

0: Émile Parisien. Vincent Segal. Balaké Sissoko.
1: Vincent Perani.
2: Orient Express, el viatge de Joe Isaúñol que proposaven els membres d'aquest quartet del projecte Les Egagues. I ara tocaran seguides Banja, que és una cançó de Balaké Sissoko, i Du, una composició del saxofonista Émile Parisien.

0: Thank you very much. Thanks.
1: Doncs estem sentint Emil Parisien, que torna a agrair aquests aplaudiments del públic del Jazz Bàltica després del tema Du. I que ens anuncia que ja per tancar l'actuació tocaran la cançó d'un amic de la banda, que és el compositor i acordionista Matt Perone. Es diu Esperanza.

Esperança, cançó de l'acordionista i compositor francès descendent d'immigrants italians Marc Perron, un dels introductors de l'acordió diatònica a França la dècada dels 70s. I una cançó que Mil Parisien i Vincent Peyrani fa anys que mantenen el seu repertori. Tot i que Mil Parisien l'anunciava com a cançó final del concert, sembla que el públic alemany no pararà d'aplaudir fins que facin un bis.

0: Vincent Segal. Balaké Sissoko.
1: Émile Parisien.
0: Vincent Perrami.
2: Ja ho sentíeu, eren Émile Parisien al saxo-soprano, Vincent Peirani a l'acordió, Balaké Sissoko a la cora, Vincent Segal al violoncel i la música del projecte Les Égarés, impulsat per Émile Parisien i Vincent Peirani, aquest tàndem que des del 2010 ha revolucionat l'escena jazzística francesa creant un llenguatge propi amb una química molt especial. Melodisme, flexibilitat rítmica, inventiva a l'hora d'improvisar, aquest tàndem Parisien-Peirani funciona d'una manera molt orgànica, tant en duet com en bandes ampliades. És el cas de la que hem estat sentint avui. Si no la coneixeu, recomano la seva discografia amb àlbums com Belle Époque, Abrazo o Les Égarés, que és el projecte que han presentat avui en aquest concert que la ràdio del nord d'Alemanya va gravar a l'escenari marítim de Timmerdorfer Strand just fa un any, el 29 de juny del 25.

0: Doncs fins aquí la sessió d'avui. Dilluns més jazz en viu al Club de Catalunya Música, al costat del nostre sonòleg de capçalera, en Josep Aymí. Bon cap de setmana.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Ara donarem pas als quadres d'una exposició de Modies Mussorgsky en l'orquestració de Maurice Ravel que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Valeri Gergiev.

0: L'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Valeri Gergiev, ens ha interpretat els quadres d'una exposició de Modies Mussorgsky en l'orquestració de Maurice Ravel.
1: Catalunya Música.
2: Música de cambra de Johannes Brahms. Sentim el trio amb clarinet en la menor, opus 114, obra composta l'any 1891 i que Brahms va dedicar, com altres obres conegudes, al clarinetista Richard Mühlfeld. En sentim una versió càrrec de Joan Enric Lluna, clarinet, Lluís Claret, violoncel i Josep Colom, piano.

0: Joan Enric Lluna, clarinet, Lluís Claret, violoncel i Josep Colom, piano. Un enregistrament del 2003 en què ens oferien el trio per a clarinet, violoncel i piano en la menor, opus 114 de Johannes Brahms.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanya la missa en do menor, Kegel 427, de Wolfgang Amadeus Mozart. La sentirem interpretada per la soprano Sandrine Pio i en Lise Solit, el tenor Paul Agnew i el baix Frederic Catong, amb el cor de cambra Centus i l'orquestra filarmònica de cambra que dirigeix Emmanuel Cribin.